són mil històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Sí, está guapo.
1: Calafín Radio. Son las 3.

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 7 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte. Mirarem cap a Madrid ben pendents d'aquestes eleccions, a veure si Florentino Pérez revalida el títol de president del Madrid a la setmana tràgica. Molt atents a aquests esdeveniments. El Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. I després...
2: Ja no balla, en Joan Petit, ja no balla. Ja no balla, li han clavat una navalla.
1: Aquest que sentim és en Naïm Smiley. Aquests últims dies ha guanyat popularitat a les xarxes a través d'aquestes versions de grans clàssics catalans. En Naïm és d'Avinyó, al Bages, i combat amb humor l'assenyalament que pateix pels seus orígens marroquins. Avui ens visita en aquest estudi a partir de les 11. També saludarem l'Alfred García a les portes de la seva actuació davant del Papa de Roma. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants, pantalles, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, com sempre. A l'Eclipsi, les nits de Gerard Quintana, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que ha començat aquest dissabte. El pontífex ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat. També ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
4: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
3: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que es va fer ahir al vespre a la capital espanyola. Una vetlla en què el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Avui, el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. A Catalunya, els principals sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del papa a Barcelona. En una reunió ahir a la tarda van acordar també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
5: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. Més coses. Els Estats Units abaten dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran, diuen, per finançar la reconstrucció dels països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren diverses cadenes nord-americanes, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessen. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats, com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. Ahir unes 200 persones, tornem a casa nostra, entre veïns i comerciants de Collserola, van fer una caminada popular per dins del parc per reclamar que es reobri. Recordem que ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
6: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: Die XX i Gorillaz han tornat al Primavera Sound per oferir dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival, al Parc del Fòrum de Barcelona. Himne rere himne, els dos grups han omplert l'esplanada del Primavera Sound amb un públic entregat als seus ritmes i melodies convertits en himnes populars. Primer ha estat el torn de The XX, la banda d'indie pop britànica, combinant la seva part més intimista amb la més electrònica. El Primavera Sound tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
7: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
3: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i, finalment, també la cancel·lació de les actuacions dels caps de cartell d'aquell dia. L'any que ve, el Primavera Sound, ja té dates, es farà del 3 al 5 de juny. En esports, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que ahir va eliminar el Real Madrid. Avui la penya juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. En handbol, avui a les 5, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. També aquest dissabte Marcel Granollers ha guanyat el Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I avui a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pole. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement amb Roger Escapa.
8: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
9: Atenció!
0: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
8: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
0: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
8: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
8: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
8: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
8: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, una temporada més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Som-hi.
10: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
11: A la pregunta de més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, jo com a alumne que està acabant segon de batxillerat, el que penso és que ja de per si les PISA no som un bon referent per mostrar una realitat educativa, ja que són unes proves que agafen tres competències i el que fan és simplificar molt la realitat educativa i no ho reflecteixen bé, no són fidelignes. Però el que tenim realment és una educació que té moltes mancances, sobretot en recursos, amb moltes ràtios, com bé denuncien els profes, i el que fa és alimentar persones segons els desitjos d'uns polítics, que són unes persones que no han d'oblidar que són molt alienes i llunyanes a l'educació, als docents, a les famílies. I jo el que voldria és una educació que, en lloc de voler complir desitjos dels de dalt, alimentés l'esperit crític i formés a persones formades no només en continguts buits, sinó que formi a persones decents i que vulguin canviar el món per fer un lloc millor i deixi una societat forta.
12: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Sier de la tertúlia de Joves, però l'educació no és un instrument polític. A partir dels resultats PISA del 2023 es va plantejar un acord de país i una proposta, però al cap de pocs mesos es van convocar eleccions i tornem a començar. Tot això ho llegim al llibre Temps per l'Escola, on ens diuen també garantir una educació de qualitat per tothom i amb mirada de futur ha d'anar més enllà dels canvis polítics. Ens cal un pacte ampli i estable amb un compromís amb la inclusió i amb l'equitat. Més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, en parlem avui amb
0: Montse Jiménez Vila, filòloga,
9: docent de secundària i formadora de professorat, i coautora del llibre Temps per a l'escola, i membre del grup impulsor de millores educatives davant el daltabaix pels resultats de les proves PISA, conjuntament amb Carme Hurtoll Grífols, mestra d'Educació Infantil i Primària. Ha estat directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació. I Coral Regí Rodríguez, biòloga, professora, que ha estat directora de l'Escola Virolai i presidenta del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya. I la matemàtica Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Sentim com és l'escola de les bessones del Sergi Vives i la que voldrien. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
3: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
13: Avui a l'ofici d'educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem, la Montse, la Carme i la Coral es van conèixer en el marc del grup impulsor de mesures de millores educatives, creat de manera consensuada per la majoria de grups polítics catalans davant del terrabastall mediàtic i social que es va generar arran dels resultats de les proves PISA, alumnes de quart d'ESO, 14 a 15 anys, després de la pandèmia. 18 persones teníeu l'encàrrec de proposar en un període molt curt de temps, gener i febrer del 2024, un plec de mesures a curt, mitjà i llarg termini per millorar l'educació a Catalunya. En aquells dos mesos vau fer llargues jornades de treball que continuaven amb entrevistes i trobades amb especialistes dels diferents temes que calia posar sobre la taula. Benvingudes totes, Montse, Carme, Coral.
14: Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia. Molt bon dia.
13: Què és el que és més essencial del que vau aprendre d'aquelles trobades, sobretot de, després d'haver arribat aquell daltabaix, no?
14: Primer de tot, la necessitat d'escoltar la comunitat educativa, perquè això ens ajuda, crec, a diagnosticar bé on estan els problemes realment que fan que els resultats de PISA siguin no els que esperem o els que voldríem com a país.
13: De fet, vau fer un tour, no, diríem, per centres d'arreu de Catalunya per escoltar, no, Montse i Carme?
15: Sí, de fet, nosaltres, com que a més la Carme és de Vilafranca del Penedès, jo sóc de Ripoll, però treballo a Palafrugell, teníem molt clar que havíem de sortir, no?, també de la zona de la ciutat, de l'entorn urbà, i escoltar el batec de la comunitat, de diferents zones, de diferents contextos i de diferents realitats, i això va ser molt enriquidor.
13: I què és el que més vau sentir, Montse?
15: Jo penso que el que més ens va aportar va ser un contrast de visions, que és el que hem recollit també en el llibre. És aquest, no hi ha una única visió, sinó una percepció general que és fruit d'allà on ets, no?, del que has viscut, d'allà on estàs aprenent o de la comunitat educativa que formes part. Llavors, potser de general, sí que hi havia un tema de manca de confiança en el sistema, que és el que encara arrosseguem. Però, bueno, podem dir que visions contrastades, que és el que en el llibre també amb les cites que hem fet referència hem volgut il·lustrar.
13: Tenim a l'horitzó els propers informes PISA de l'OCDE. Marta, fes-nos un perfil del que és l'OCDE i què és PISA. Benvinguda.
16: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, és una organització internacional fundada l'any 1961 que assessora els països membres per la millora de les seves polítiques públiques. Objectiu: identificar factors clau que condueixin a reformes en l'àmbit econòmic, ambiental i social. A partir de l'any 2000, al veure que els sistemes educatius no responien a les necessitats socials i econòmiques del segle XXI, es va proposar establir una avaluació internacional, aquest PISA, el Program for International Student Assessment. Dit d'una altra manera, una eina internacional per tal de mesurar l'eficàcia dels sistemes educatius de cada país en la preparació de l'alumnat enfront la vida i el món laboral amb una perspectiva competencial. D'aquí que des de l'any 2000, cada dos anys aproximadament, es proposa als països de l'OCDE i a altres que hi puguin estar interessats a participar en aquestes proves PISA, seguint unes condicions estrictes per tal de garantir la fiabilitat dels resultats.
13: Coral, quin és el valor que tenen realment aquestes proves PISA?
14: A veure, a mi em sap greu perquè la Sier ens deia no són proves que ens preparin per la vida. L'objectiu que tenen és garantir si els nostres alumnes estan preparats per la vida. No són proves de continguts acadèmics, són proves competencials, fins i tot amb continguts molt bàsics, i el que demanen és que els alumnes, la seva capacitat justament de comprensió lectora, de raonament... Per tant, en principi són unes proves molt ben dissenyades, molt ben plantejades, que evidentment
13: tan sols mesuren unes competències. Vosaltres al llibre dieu no cal demonitzar les proves PISA ni sobrevalorar-les. Es tracta de reflexionar sobre els resultats per dissenyar i implementar estratègies noves i millores en educació. Per què tenen tant ressò aquestes proves PISA? Per què ens han d'amoïnar els seus resultats, Carme, Montse?
17: Bé, en principi nosaltres pensem que tenen ressò perquè són interessants de que puguem saber les habilitats i les competències que saben com saben explicar els nostres alumnes i a nivell general són importants per la seva seriositat i rigor i en alguns països, sabeu bé, com Singapur, doncs són unes proves que són una qüestió de rellevància i de prestigi de país i per nosaltres això també ens agradaria que fos així, no?
18: Sí, jo penso que sobretot també és important saber que d'alguna manera avaluen en cert l'implementació de determinades polítiques educatives, perquè si una de les coses doncs, que també ens ha d'amoïnar és aquesta avaluació del sistema, no? Nosaltres diem que hem de parlar d'evidències i no tant d'ocurrències i per tant proves externes són evidències d'allò que està passant a dins de les aules.
13: Sentim un fragment de la conversa que va tenir al matí de Catalunya Ràdio Ricard Ostrell amb la consellera Esther Niubó.
19: Els anem a firmar, per exemple, un conveni amb l'OCDE perquè els orientés també per millorar els resultats. Tenen concrecions, recomanacions concretes? Quina afectació està tenint això al currículum, als resultats escolars? Quina és la preocupació que té com a consellera?
20: Bé, aquí l'OCDE sí que van fer un primer informe al mes de desembre que es farà públic segurament abans que finalitzi el curs i una mica les orientacions sobre les que des del departament estem tirant endavant. És a dir, escolta, quines són aquelles qüestions que sí o sí, aquelles competències que hem d'assolir de qualsevol manera, no? És a dir, les hem d'assolir de manera imprescindible, des de formació, professionals addicionals per poder fer desplegaments en temes com la matemàtica, la llengua, no?, que ens semblen claus perquè ens serveixen per desplegar la resta de currículum. Això s'està fent i jo crec que aquest govern en aquest any i mig ha fet moltes coses per tornar a posar aquesta educació en el centre i aquí és una mica la voluntat que es té de seguir avançant en aquest camí.
13: Tenim al telèfon la matemàtica Núria Planes, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Núria Planes, teniu indicis a hora d'ara de si es poden haver millorat ja en alguns aspectes els nivells educatius a Catalunya?
21: Hola. A veure, indicis de millora, nosaltres, l'agència, hem començat amb el redisseny de les avaluacions pròpies aquest curs. L'agència abans de juliol de 2025 no existia i aquests són els primers estudis que s'estan realitzant en el marc del context d'activació de l'agència, no? Les avaluacions de final d'etapa i de diagnòstic a tot Catalunya. Llavors, ara hem d'esperar, ja hem fet aquestes avaluacions, aquest març i aquest abril s'han acabat, ara estem ja depurant les dades i aquest octubre tindrem resultats sòlids, ben robustes, amb els nous mètodes de disseny de les avaluacions, que són uns mètodes científics, amb totes les garanties perquè puguem mostrar una foto precisa del rendiment de l'alumnat a matemàtiques, a ciències, a català, a castellà i anglès, fonamentalment, no? I aranès a l'Aran. Aquest any parlarem dels resultats de 2026 i no compararem pomes amb peres, és a dir, els resultats de 2026 els compararem amb els de 2027, amb els de 2028, on tindrem una sèrie històrica de resultats que seran comparables per com estaran dissenyades les avaluacions.
13: El punt de partida és el daltabaix que hi va haver el 23 amb les proves PISA. Creu, Núria Planes, que fins ara les mesures que s'han portat a terme són suficients per a aquesta remuntada de la situació?
21: Bé, jo el que veig és que s'han pres diferents mesures en diferents àmbits, pel que jo conec, des del meu lloc de treball a la universitat fins juliol de 2026, veia que hi havia com moltes actuacions, no em correspon tenir el coneixement d'aquestes actuacions i com a agència també seguim mirant amb molta atenció doncs, les diferents actuacions que pren, no?, de millora orientades a la millora al Departament d'Educació i Formació Professional des de l'agència, que és un organisme autònom, independent, creat per la Llei d'Educació, però activat tot just no fa ni un any. Però jo sempre dic que una de les grans mesures que ha pres el govern actual és el d'activar l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, perquè es puguin produir millores, ha d'haver-hi els estudis i les avaluacions rigoroses, amb mètodes rigorosos, que puguin orientar cap on han d'anar, que puguin informar.
13: De fet, en les avaluacions, l'avaluació que es va fer la primera del 2025, l'agència encara no estava per implicada, sí, ho serà el 2028. Marta, quin valor s'ha donat en diferents països aquestes avaluacions de PISA?
16: Mira, en alguns països com Corea o Singapur és una qüestió de gran rellevància per al prestigi del país i els alumnes viuen la participació en aquestes proves com una manera de mostrar la seva estimació i el seu compromís nacionals. Als Estats Units, per exemple, es va voler incrementar la motivació i el compromís dels centres educatius en relació amb les proves PISA amb premis. I així, els resultats de les competències bàsiques es fan públics i es fan rànquings de les escoles i, en algun cas, també d'alumnes.
13: Núria Planas, s'imagina en aquest perfil d'aquest 2028 en què l'agència ja serà qui coordinarà aquestes proves. Creu que seria una bona iniciativa el fer-ho públic per motivar, per preparar potser els exàmens, per tenir una mica més d'eficiència en aquests resultats?
21: De fet, ens ho mirem amb moltes ganes, PISA 2028. Les proves estan alliberades, les anys anteriors, totes les proves de l'OCDE, de l'IA, totes aquestes proves estan alliberades, Nosaltres, ara, per exemple, l'agència que està ara fent tots els controls de qualitat i de seguiment de l'avaluació internacional PILS, de la comprensió lectora de centres catalans, de primària, nosaltres tenim alliberats al web de l'agència tots els models de proves anteriors.
13: I més no, fins ara no se n'ha fet bandera, no? Com ens deia la Marta, que se n'ha fet en països que es preparen i que hi ha com una sèrie de bombo i plateret, no?, per anunciar que es fan les proves i que d'alguna manera...
21: Bueno, a veure, aquests exemples, no? Em penso que parlàveu de Singapur, de Xile, no? Jo ja entenc que hi ha països i territoris que converteixen aquestes avaluacions de sistema en una altra cosa de la que en realitat són. Jo crec que no s'han de pervertir. Les avaluacions de sistema, i en particular del rendiment de l'alumnat, són avaluacions... són baròmetres, no? Són avaluacions per fer fotos precises del sistema. No són avaluacions ni per ordenar, ni per comparar els uns amb els altres, són avaluacions per informar, no?, aquell territori, el sistema educatiu d'aquell lloc. Llavors, les avaluacions de final d'etapa i les de diagnòstic de Catalunya, no?, per exemple, les avaluacions pròpies, de vegades mal anomenades avaluacions de competències bàsiques que van deixar de ser-hi fa 5 anys, no? Les avaluacions pròpies. Nosaltres no hem d'entrenar, ho dic per posar un exemple més proper, no? Nosaltres no hem d'entrenar els alumnes. El que hem de fer és proveir el sistema educatiu d'unes proves ben dissenyades, ben calibrades i que quan es passin, després les anàlisis d'aquestes proves, facin una foto precisa i si després tenim sèrie històrica, no només una foto, sinó un film, no? Una pel·lícula precisa del sistema quant al rendiment de l'alumnat, no? En particular. Clar, després també els mitjans de comunicació potser... passen més desapercebudes unes proves que unes altres, no? I PISA potser és la que és sempre el gran referent, no? Que és un referent, no? N'hi ha molts d'altres, no?
13: I ara, a més, hi ha una nova prova, Marta.
16: Sí, és l'avaluació general del sistema a càrrec del Ministeri d'Educació. És un examen per tenir dades comparables de tots els territoris de l'Estat que avalua el sistema i que no compta a l'expedient de l'alumnat. Es farà cada 3 anys a 6è de primària i 4 d'ESO. És una nova prova que se suma a les proves diagnòstiques, les de final d'etapa, les orals de llengua, aquestes PISA, les PILS, les TIMS i les TALIS per a docents.
13: Doncs s'avalua per identificar, per fer una foto, com ens deia la Núria Plana, del problema i millorar el sistema educatiu. Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Moltes gràcies, una forta abraçada.
21: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
2: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
4: Hi ha un descens de nivell en determinats ítems d'educació. Ens preocupa i ens fa patir. I sabem que cal revertir-ho ràpidament sense encantar-nos. Carme Urtoll.
13: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem. Aquesta és una mica el punt de partida avui. PISA, PISA, PISA, no? Què hauríem de matisar de PISA? El valor que tenen, la transcendència, què potser caldria treure, què caldria afegir-hi?
14: A veure, com ha dit la presidenta de l'agència aquesta d'avaluació, evidentment són unes proves per avaluar sistema, evidentment no alumnar el sistema i algunes parts del sistema que serien les parts competencials. El que sí que és veritat i que potser val la pena matitzar, és que quan això, aquestes informacions arriben a la premsa, justament per la importància que l'OCDE dona a aquestes proves, això arriba a la premsa, se'n fa molt ressò. I en aquest ressò sí que hauríem de veure, quan valorem que aquests resultats són dolents, hauríem de pensar per què són més dolents que en altres països. I, evidentment, la primera cosa, hem de ser autocrítics, poden haver-hi, evidentment, mancances de treball competencial, en aquest cas, en les proves del 2023, que són els resultats que tenim per ara. Comprensió lectora i resultats matemàtics, per tant, posem-s'hi. Però també és veritat, i això crec que és una de les coses que nosaltres hem de tenir present, és que com s'implementen aquestes proves a les escoles? S'implementen amb uns criteris amb què els alumnes estan donant-se compte que estan fent proves que realment fan representació dels resultats del país, que és el que passa a Singapur i a Corea, ho va passar en alguns estats dels Estats Units, que fins i tot van arribar a donar premis si milloraven els resultats de les escoles. Clar, això evidentment perverteix els resultats, però és una cosa a tenir present, és a dir, si ens rasguem les vestidures pels mals resultats de PISA, potser que analitzem què coses no estem fent bé quan ens comparem amb altres països, o quines coses estem fent diferents, no? A veure, els resultats de PISA són bons perquè les proves estan molt ben fetes, molt ben dissenyades, molt contextualitzades, perquè analitzen no només els resultats de les proves, sinó la situació social i familiar dels alumnes. Per exemple, una de les coses que ens diu les proves PISA, que ens hauria d'amoïnar molt, són temes, per exemple, de falta d'equitat del nostre sistema. O un tema absolutament esgarrifós, que és el fet de que la majoria, el 70% de l'alumnat de quart d'ESO, dels alumnes que fan la prova, consideren que l'escola no és un lloc per ells, que no s'hi senten bé. Això és esgarrifós.
13: Montse, Carme, per què hi ha aquesta desafecció i com es capgira, sobretot, no? Perquè al final els resultats, com deien, sempre és per millorar.
18: Sí, aquesta desafecció l'arrosseguem des de fa un temps. La Cora feia referència als resultats, a les dades de context que ens va oferir PISA i que malauradament no van sortir a cap titular, no? Perquè el titular el va protagonitzar i, bueno, ja era important també donar-hi relleu, no? La matemàtica i la llengua, però ens ha de preocupar molt aquestes dades de context, que són multicausals, és a dir, d'entrada, a Catalunya estem atenent un teixit social molt complex. Nosaltres parlem de pobresa, parlem de dades d'immigració, no vista com un problema, sinó com un repte que té el sistema avui en dia, no? Quan tu tens a l'aula alumnes que no han sopat, o alumnes que han estat desnonats, o alumnes que, posem-hi amb aquesta motxilla, que porten moltes altres problemàtiques, és molt difícil que tu et vinculis a l'aprenentatge. Després hi ha un tema de motivació per aprendre, que ja deia també l'OCDE, o sigui, havia fet un estudi l'OCDE anterior PISA, on un 40% de l'alumnat que acaba l'educació bàsica se sent desmotivat per seguir aprenent. Això ens ha de preocupar molt, perquè si una cosa sabem que no podrem deixar de fer és seguir aprenent, ho veiem nosaltres ara encara com adults, no? I aquesta desafecció del que passa a la vida i el que passa a l'escola, no? M'agradava la Gier al principi, quan parlava, doncs, de persones i parlava de món. La necessitat de treballar tot aquest acompanyament i aquest desenvolupament de la persona, però treballar la persona perquè també tingui un impacte en el món, intentar no blindar l'escola allò que passa, sinó a l'escola han de passar coses importants. L'escola és important. I en aquest sentit, com que estem en un temps, no, ja venim d'un temps amb molta manca de confiança en el sistema, això també fa que no donem rigor ni importància al fet educador, no? És a dir, l'escola no importa com hauria d'importar. I tot aquest conjunt de fets fan que creixi aquesta desafecció per l'escola i per allò que passa dins l'escola, no? Podríem parlar també de la disrupció tecnològica. Clar, en el seu moment, amb l'arribada d'internet, es va democratitzar l'accés a la informació, però ara amb la IA s'ha democratitzat l'accés a l'ajuda, no? Per bé i per malament. Llavors, clar, hem de repensar moltes coses de les que passen a dins l'escola.
13: I com s'ha d'avaluar perquè no sigui desmotivador? A veure, m'explico, no? Per exemple, els mestres, els docents, després els hi cauen els resultats al damunt, diríem, i tenen temps per reflexionar, per fer canvis, i no sentir-se simplement derrotats perquè mira que malament surten els resultats i nosaltres som una part còmplice d'aquesta situació, no?
17: Bueno, en principi, tant a educar com a avaluar és acompanyar i guiar, i és sobretot orientar aquestes criatures i no sancionar. Nosaltres el que pensem important és que hem d'analitzar allà on som i avançar amb aquesta educació sobre les fortaleses que té cadascú. I això és important a l'hora d'aplicar-ho, perquè realment no sigui desmotivador. I també una cosa molt important és que no necessitem només avaluar les criatures, sinó que també hem d'avaluar el sistema, no? Si aquest sistema ens porta tot allò que pensem que ens ha de portar i ens ha d'ajudar per reformular què és aquells aspectes que des de l'escola hem de veure per poder encara motivar més i que aquestes criatures aprenguin més i millor. Per això nosaltres pensem molt en aquesta avaluació formativa i constructiva, no? Que ens aporti informació i que a la vegada serveixi per millorar en tots els contextos educatius.
5: Una cosa que expliqueu curiós al vostre llibre és que a partir d'un cert nivell de finançament més diners no signifiquen més qualitat educativa. Això per què passa? I a on s'haurien de destinar més partides, Coral?
14: Atenció, que diners ens en falten, eh? No hem arribat al mínim, que és el 6%. Per tant, diners sí que ens en falten. Però és cert, és una dada que justament ha treballat l'OCDE. No tots són diners, val? I sobretot és amb què utilitzem aquests diners, aquests recursos. Per nosaltres, evidentment, tenim més espais de temps i de formació i de reflexió a les escoles. Potser el tema aniria potser menys hores de classe, especialment en les etapes d'infantil i primària, que tenen horaris amb poc temps, i més hores de treball en equip i de formació. Un tema important és fer formacions que siguin adients. Hi ha una dada molt interessant. Evidentment, necessitem també diners per recursos socials, de suports, de psicòlegs, d'orientadors, de treballadors que ens puguin ajudar amb tota aquesta complexitat de l'aula. Sí, però hi ha una dada interessant, molt important. En una de les dades ens diu que el professorat de l'Estat espanyol, la dada és de l'Estat, un 28% de profes no es consideren preparats ni amb intenció d'atendre la diversitat a l'aula. Aquesta dada amb estudis de l'OCDE és del 60%. És a dir, ens falta formació per atendre l'escola actualment. Per tant, temps de formació, temps de reflexió, temps.
5: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem.
10: Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
4: Cal fer una reflexió acurada, seriosa, profunda i conjunta del que és essencial a l'escola. Montse Jiménez.
5: Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educa, aquesta avaluació de més enllà de PISA, quina escola tenim, el punt de partida, què desitgem. La pregunta del milió, Coral, Montse, Carme, si mirem els països amb millors resultats, què tenen ells que no tenim nosaltres?
15: Bé, d'entrada, bé, d'aquí aquesta pregunta donaria només per un sol programa, eh?
5: Per un altre llibre, no?
15: Sí, gairebé, i també les dades s'han de mirar molt en context, amb les polítiques de cada país, no? Perquè això també va molt vinculat, però sí que tenen una cosa fonamental que apuntava a la Coral també, que és aquesta priorització de posar l'educació al centre. I posar l'educació al centre vol dir pacte, estabilitat legislativa, no anem canviant, no? És a dir, quan arriba un nou govern, un nou equip de govern, ha de pensar d'on venim, no? I seguir amb aquella línia. O sigui, hem de tenir aquesta estabilitat. No pot ser que anem compartimentats segons la llei educativa. Això desestabilitza els centres, desestabilitza els equips i, òbviament, els resultats. I també, ara en parlàvem, no?, també de diners, que sabem que no n'hi ha prou només amb diners, però que sí que es necessiten diners, i no estem ara ni al mínim del producte interior brut que s'hauria de destinar a educació. Per tant, d'entrada, això ho tenen tots, no? Aquesta estabilitat legislativa de blindar l'educació de canvis. Llavors, altres coses que podríem apuntar, per exemple, el desenvolupament de la professió docent, no? Que nosaltres no tenim i que també reivindiquem, i que en el seu moment, en el grup d'impuls de mesures, no?, que ja vam fer, que és on ens vam conèixer amb la Coral i la Carme, també ho apuntàvem, la necessitat de tenir bons mestres i d'una bona carrera professional. Són dos factors que ja ajudarien molt, no? El d'inversió econòmica
18: i estabilitat i invertir en bons docents i en un desenvolupament professional.
5: Repassem algunes de les mesures que apunteu al llibre per millorar el sistema educatiu. La codocència i reflexió i treball en equip i un bon lideratge educatiu i validar i compartir les bones pràctiques, perquè l'escola, abans ho deia una de vosaltres, s'ha de basar en evidències i no en ocurrències. Dieu, no sempre el que ha funcionat tota la vida és vàlid, i també que s'han fet experiments en la mal anomenada innovació que no estaven validats.
14: Totalment amb el que diem. Nosaltres, per exemple, creiem que cal veure quines mesures són eficaces. Per exemple, una cosa que demanen molt els professors i que tenen un punt de raó, que són les baixades de ràtio, amb les evidències que tenim de recerca, no és un element determinant. És molt millor establir polítiques clares de codocència, és a dir, dos mestres a l'aula que puguin treballar amb grups, potser no tan grans com ara, però més grans del que a vegades ens agradaria, i que aquestes dues persones comparteixin les tasques pedagògiques, les tasques educatives, a partir d'un treball en equip i una formació conjunta. I això passa també clarament perquè hi hagi un projecte educatiu d'escola ben liderat, ben treballat, ben permeabilitzat a tota la comunitat educativa, i aquí incorporaríem també les famílies, com important que formem tots i que tots remem en la mateixa direcció.
5: Proposeu també una escola compromesa amb l'equitat, no tractar tothom igual, sinó cada infant segons les seves necessitats. I poseu, per exemple, l'arribada de les persones migrants, no? Com dèieu abans, no? Enriqueix l'escola, però també la posa a prova. Cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives específiques i més plans individualitzats a l'aula, no? Però la pregunta que jo em feia quan us llegia és, però una escola feta a mida de cada alumne és impossible, no? Què vol dir personalitzar de manera realista? Que jo crec que és la pregunta que ens fem, no? Això es pot fer?
17: Sí, tant que es pot fer. Vol dir adaptar l'ensenyament a cada persona, tenint en compte allò que pot fer realment aquell alumne, no? Ajustar els ritmes, segons els ritmes de cada criatura, ajustar segons els nivells de dificultats, segons les capacitats, i tenint en compte també els interessos i les motivacions i els objectius a assolir. Pensa que la diversitat, de fet, no és el problema. Ni ho són els mestres ni els nens. El problema és que el sistema no acull i no acompanya com caldria. O, en tot cas, es fan avenços, però no prou. Hi ha bones pràctiques als centres en aquest sentit, però ens faltaria més treball en cultures i en polítiques educatives. Com dèiem també abans, en un altre apartat, sobretot en recursos, però també en formació i en treball en xarxa, per avaluar bé aquesta millora. Per això nosaltres som partidàries que per fer aquest bon treball personalitzat s'ha de fer un bon treball en sistema educatiu inclusiu, on no només hi ha educació, sinó que hi ha salut, hi ha serveis socials, on cada criatura és mirat i ben assistit des de totes les parts. Per això sempre demanem aquest pla de xoc, no? Un pla de xoc que sigui ben assortit tant a nivell pedagògic com també a nivell econòmic.
5: Ara que em parleu del pla de xoc, quan el vostre pla de xoc de les mesures no es va arribar a portar a terme, com us vau sentir en xoc? No suposo també... és a dir, vosaltres vau elaborar tot aquest pla, no? Com us vau sentir?
14: A veure, jo he col·laborat amb moltes iniciatives d'aquest tipus que tampoc que al final han quedat en paper mullat. Ens ho deia la Montse abans. El nostre problema és que el sistema educatiu necessita calma per millorar i necessita que realment hi hagi una continuïtat de mesures més enllà dels cicles electorals. Nosaltres vam lliurar el document a la consellera Ana Simó i al cap d'una setmana o de 10 dies es convocaven eleccions i això quedava aturat. No és que la voluntat de la consellera actual, de l'Esther Niubó, sigui no continuar, però és que comencen altres coses. Es va fer el pacte amb la CDE, que pot ser molt interessant, però tot trontolla, falta continuïtat, falta pacte. L'educació del nostre país, i en aquests moments, avui que estem en unes situacions complexes a nivell de malestar docent, de situacions que en el nostre sistema no haurien de produir-se, necessitem justament pacte i visió a mig i llarg termini.
5: Què falla en el malestar docent? Aquest sentiment d'esgotament... Vosaltres plantegeu això, no? Cal replantejar el perfil dels professionals que han de treballar als centres de secundària i establir una proposta de formació diferent.
18: En aquest sentiment d'esgotament i malestar, és cert que l'estem arrossegant des de fa temps i ara ha arribat un punt que s'ha fet per molts dels equips insostenible, no? Per el que dèiem ara que hem parlat, aquesta dificultat de tenir temps per allò important que passa en els centres, la poca estabilitat de les plantilles, la complexitat, no? L'escola és la trinxera de la societat, el que atenem. Aleshores, clar, hem de pensar també, ara parlàvem justament, no?, de personalitzar, com el que deia la Carme, que tenim el 100% d'alumnat escolaritzat, no? Vol dir més alumnes, més temps, però encara no som capaços de donar oportunitats educatives a tots aquests alumnes que atenem. I això vol dir replantejar-ho tot, replantejar la formació inicial, replantejar la formació permanent, invertir en bons programes d'inducció docent, què passa quan un docent s'incorpora en un centre educatiu, però vol també d'altres coses, no només la formació, el que ja hem vingut dient aquí. O sigui, hem de pensar què ha de passar dins de l'escola perquè se n'en surtin. Se n'en surtin tots aquells a qui acollim, que són diversos, que són diferents i que venen amb unes motxilles que no eren les de temps enrere. Per això nosaltres diem allò de qualsevol temps passat ho fem millor, ja no val. I està clar també el que deia la Carme, no? Necessitem altres perfils, necessitem més mans, necessitem crear sinergies, no?, amb temes, amb serveis socials, amb salut, és clau. O sigui, són molts factors que fan que haguem arribat a un punt que és molt difícil sostenir el sistema on fins ara l'hem estat sostenint.
5: Sobre si l'escola és un calaix de sastre, dieu al llibre, i cada vegada se li col·loquen més responsabilitats. Què pertoca a l'escola i què no? Què ens dieu?
17: En principi, a l'escola anem a aprendre i és un lloc d'aprenentatge i, per tant, hem d'ensenyar i aprendre coneixements i competències, garantir la igualtat d'oportunitats per tothom. A l'escola també anem a socialitzar, a educar els valors cívics i humans i orientar i acompanyar. El que no ha de substituir l'escola mai és allò que ha de fer la família, per resoldre els problemes més socials. En tot cas, l'escola acompanyem. Ens trobàvem, com abans ha dit la Montse i la Coral, amb grans problemes que venen criatures als centres educatius amb un nivell alt de pobresa, i els hem d'atendre, i a més els volem atendre tot, igual que d'exclusió, alguns amb addiccions. Tota aquesta part, l'escola, fem tot allò que pensem que hem de fer, però l'escola no ho ha de fer sola, ho ha de fer acompanyada de les administracions, ho ha de fer acompanyada de les famílies, perquè a més a l'escola, el que és molt important és que a l'escola les criatures, per aprendre, hi han d'estar bé. I aquesta part de bon clima d'aula, de treball no només dels aprenentatges, sinó d'un bon mentoratge, de veure de quina manera podem anar avançant els uns amb els altres, de companyia, de compartir aprenentatges en tots aquests aspectes, pensem que és on hem d'avançar amb l'escola, no?
5: Sobre sí, digues.
18: No, jo deia, afegiria sobretot en el que diu la Carme, que hem de pensar que estem educant, i per tant educar vol dir les dues dimensions, és a dir, hem de fer la dimensió acadèmica però també la dimensió personal, justament per aquesta complexitat de la que parlàvem avui en dia, que és molt necessari que també ens hi arremenguem, no? I fixeu-vos en els talls de veu que sentíem d'alumnes, no? Algú parlava de coses que no ens serveixen per la vida, o la Gierka parlava de continguts buits. Per tant, sí que hem d'intentar traçar trajectòries de vida dignes per a tothom, i això vol dir treballar molt bé els itineraris formatius perquè puguin escollir quan acabin l'educació bàsica i se'n surtin, però també la dimensió personal, i per això també vol dir un treball, com ara apuntava la Carme, en ferm amb les famílies.
5: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de Pisa, l'escola que tenim i la que volem.
10: I una escola que m'ajudi a créixer.
6: Si cada persona és diferent i aprèn de manera diferent, com és que en moltes ocasions encara ensenyem igual? Carme Ortoll.
5: Sobre la relació escola-família, dieu que algunes famílies no tan sols no donen suport a l'escola, sinó que en qüestionen les decisions amb molta desconfiança i creuen només el que els diuen els seus fills, pares i mares en alguns casos, dieu, sobreimplicats. Com ha de ser aquest vincle escola-família? Vosaltres proposeu la figura del professor de família, no?, com el metge de família, no?, que coordini la relació entre l'alumne i la família. Això existeix o us ho heu inventat?
14: A veure, sí, existeix. D'alguna manera seria la figura del tutor, que és aquest tutor, que és la persona que fa la connexió entre la tasca que fa tot l'equip de professors amb l'alumne i la família. Això a infantil i primària és molt clar, però és veritat que a secundària això llavors es desvirtua molt. I es desvirtua molt en un moment que, com el que plantejàvem, és el moment en què les famílies comencen a tenir visions diferents o versions diferents d'una història, perquè els seus fills arriben a casa i expliquen coses que a vegades no són exactament la realitat, sinó la seva realitat. Aquí cal que l'escola d'alguna manera es coordini, aglutini i doni solucions, perquè hi ha una cosa que nosaltres a vegades veiem en aquests temps de molta confusió, aquesta sensació d'acusar les famílies, de donar culpes a les famílies, a l'alumnat, és que l'alumnat ara, és que les famílies ara. Senyors, l'escola que tenim ara és l'escola dels 8 milions, és l'escola d'una societat que és diversa i complexa, és l'escola de famílies desorientades, d'alumnes que necessitem que el primer de tot siguin reconeguts i acompanyats per després poder aprendre. En aquesta escola, claríssimament cal que nosaltres, com a professionals de l'educació, de manera coordinada amb els serveis socials, de manera coordinada amb psicòlegs, psiquiatres, els equips que siguin, treballem amb les famílies per ajudar-les i col·laborar. Les famílies són una part fonamental de la tasca educativa. Per tant, hi hem de treballar plegats, no des de l'enfrontament o des de la desconsideració, ni d'una part ni

0: dels membres que viuen en una família, no? I en aquest sentit, la confiança i l'esperança per nosaltres són també dos eixos importants en aquesta manera d'educar.
1: Montse, Carme, Coral, hi ha molta distància entre l'escola que tenim i l'escola que voleu? Mulleu-vos, ara.
2: A veure, jo diria que menys del que a vegades sembla, és a dir, és evident que hi ha molts brots verds, jo visito moltes escoles i veig moltes experiències que van en el camí que nosaltres plantegem aquí a Temps per l'Escola, però és evident també que ens falta, doncs, això, temps, formació, recursos, pacte. És al final del nostre llibre, que li diem nosaltres la mare dels ous, no? I és aquesta mare dels ous que d'alguna manera cal que ens posem d'acord amb el que volem, que treballem plegats per aconseguir-ho, que hi posem els recursos i la confiança en l'escola, que d'alguna manera ens n'adonem que de l'educació depèn molt com serà la nostra societat, com ens deia la Sira al principi de la... de la nostra...
1: Montse, emissió. Carme, quina és la vostra opinió d'aquesta distància entre l'escola que tenim i la que voleu? I jo afegiria també si com a docents us esteu sentint escoltades en aquests moments, o no tant.
3: Jo diria que m'afegiria el que ha dit la Coral, que estem en el camí, potser perquè nosaltres hem volgut, no, que el que deia la Carme, treballar des de l'esperança, pensar que això, que ens anem de poder...
4: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. Us deixem amb Sexeni i Ginestà, una volta al sol. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
5: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge. La

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Diumenge vam ser l'anella olímpica

0: de Montjuïc en un programa especial de 3Cat en viu, i des d'allà vam entrevistar la Marta Torner, entre molts altres protagonistes. Ella, de fet, va ser un dels noms de la setmana i ens va explicar en primera persona com va acabar sent la presentadora de l'acte de comiat d'Alexia Putellas del Barça.
1: Em van trucar el dia anterior i em van dir, hola, truquem del Barça. I jo dic, ai, mira, que bé.
2: Però qui truca a la porta?
1: No, home, no. Sí, home. No, em va trucar una noia de comunicació i em va dir que l'Alexia marxava del Barça, que encara no era oficial, i que volien que ho presentés jo. Dic, jo? I diu, no, ho ha demanat ella.
2: Ho ha demanat ella?
1: I jo dic, bueno, miro Instagram, dic, però si no em segueix Instagram, bueno, no ho sé. Va ser un gust, una meravella. Jo estava al millor dia de la meva vida, perquè jo sóc molt culer. Me'n recordo el meu pare quan em va portar la primera vegada a veure el Barça. No ho oblidaré mai, llavors està allà, poder ser-hi tocant la gespa, i bueno, va ser molt xulo. I a més l'Alexia és una passada, vull dir que és una llegenda del futbol, no només del Barça sinó internacional.
0: I també vam conversar sobre fe amb en Tomàs Molina i amb en Manel Elias. En Tomàs ha demanat poder ser a la Sagrada Família durant la visita de Lleó XIV, i en canvi en Manel connecta d'una manera molt diferent, per dir-ho d'alguna manera, amb la fe.
3: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
2: Manel, com vas tu de fe?
4: Jo vaig una mica més fluix que el Tomàs, vaig bastant més fluix. Jo tinc més fe en la ciència, en el periodisme, aquestes coses, que espero que algú les acabi demostrant. En canvi, clar, els que tenen fe tenen en part sort, suposo, perquè sempre hi pot haver una cosa millor. Jo, en canvi, les he d'anar comprovant, i de fet és una gran pregunta que m'he fet moltes vegades, si és compatible creure en Déu i ser periodista, perquè, clar, els periodistes és fins que no comproves l'existència d'una cosa o tal, però evidentment que sí, perquè hi ha molts grans periodistes que creuen en Déu, no? Però a mi això em suposaria també un interrogant molt fort.
0: I també vam reunir els protagonistes de la sitcom La Casa Nostra, que ens van confessar alguns dels secrets de la nova temporada.
2: Podem avançar alguna cosa més d'aquesta segona temporada, Marta?
5: M'atreveixo a avançar només el que s'ha vist al tràiler, que el podeu veure, està penjat, que és que hi ha un altre cameo, hi ha una espècie de crossover, em sembla que no és amb cap sèrie de TV3, correcte, però que és Elena García Melero.
4: Correcte.
5: I tinc moltes ganes de saber com és Elena García Melero com a actriu.
2: Com va anar el rodatge?
6: Va ser espectacular.
1: Va ser increïble. Sí,
6: increïble.
2: Se us va menjar.
6: Tal qual, sí. O sigui, semblava que portés tota la vida...
2: Porta tota la vida davant les càmeres.
6: Sí, però aquí no se li estava demanant que fes de periodista. Aquí havia de senyar-se un guió, un text, i la tia va venir, i va ser increïble. El joc ho vam passar superbé, vam riure molt.
0: Són alguns dels continguts del programa que podeu recuperar a 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. Precisament, Marta Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
0: Més estrenes. El cinema és una nova entrega de Scary Movie.
7: No! My pronouns are they, them. He's them, them.
8: We beg.
0: 26 anys després, els quatre protagonistes de la saga de comèdia tornen a unir-se per enfrontar-se de nou a un assassí emmascarat mentre destrossen sense pietat tots els clixés del cinema de terror.
9: La relació que tinc amb la Berta és increïble. És que suposo que l'amor és això. És com un jardí emocional, no? S'ha de regar...
0: I ara ho dèiem, demà a 3Cat, segona temporada de La Casa Nostra.
5: Sí, una segona temporada de la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez, que ens retroba amb el Miqui, la Berta, l'Èric, la Candela, la Pilar i el Josep per viure noves peripècies en la Barcelona contemporània, i a més, ja ho sentíem, promet molts cameos i moltes sorpreses.
0: I el Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
5: La creadora de càsting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat, protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda.
0: Sònia de l'Ofeu, bon dia.
10: Bon dia.
0: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Girona. La primera, l'exposició Open Arms, una missió contracorrent.
10: Un recorregut per 10 anys d'acció humanitària al Mediterrani i en altres escenaris d'emergència, que posa el focus en el rescat de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, la defensa dels drets humans i la necessitat de combatre l'odi entorn de les migracions. Sota el lema Cada vida compta, cada rescat és un acte de dignitat, cada testimoni és una crida a la responsabilitat sostenibilitat col·lectiva, l'exposició convida a reflexionar sobre quin paper volem assumir com a societat en la construcció d'un món més just, solidari i compromès. A més, la mostra té també una clara vocació educativa i social. Vol ser una eina de sensibilització adreçada també als centres educatius amb l'objectiu de fomentar el pensament crític. Es pot visitar gratuïtament a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona fins al 31 de juliol.
0: I podem dinar o sopar al restaurant La Font del Gat.
10: Situat a l'Avinguda Lluís Pericot, número 12, molt a prop de la plaça dels Països Catalans i de la Facultat de Medicina de la UDG, un restaurant de cuina tradicional catalana amb una extensa carta que també té racions generoses i un bufet lliure d'amanides. És un lloc ideal per anar amb nens, ja que disposa d'una àmplia zona de jocs infantils amb tobogans i piscines de boles. I podem tastar la taula d'embotits i formatges, la fideuà, la pota de pop amb puré de patata, els calamars a l'andalusa, el mix de cans a la brasa, l'estofat de vedella o el llobarro amb verduretes, de postres, crema catalana, tiramisú o lioneses. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 8 del vespre i els diumenges, com avui, fins a les 4 de la tarda.
0: Música! Potser podríem...

0: miro el telèfon.
1: Perquè si som per Girona podem anar al concert de Ginestà.
2: Doble concert avui a les 11 del matí i a les 3 de la tarda a l'Auditori. Ginestà s'ha consolidat com un dels grups imprescindibles del pop en català. Els germans Serra Solses han obert una nova etapa musical amb el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, amb una sonoritat que incorpora noves textures i riscos i que combina rock i balades íntimes. Un disc en el que tracen un recorregut emocional a través de 10 cançons que exploren els cicles de l'amor. Ensenyen que l'amor no és només eufòria i pèrdua, sinó també memòria, transformació i continuïtat. És per això que mai es comença de zero una relació, diuen, sempre es parteix de la motxilla que portem i de les experiències viscudes. Si les voleu sentir avui en directe i viure un concert delicat, emocionant i ple de sensibilitat, perfecte per viure amb família i nens, ho podeu fer avui al Festivalot de Girona.
1: Amb tu i per tu, el suplement de Ginestà fins les 7 del matí. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino Real, aquest és el Real Madrid Real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
2: També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
0: Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
2: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
2: Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
0: El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
2: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
0: El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada per primera vegada des del 2011 sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Barça a la pista de Luka Murcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, a més, amb una victòria per 95-107.
0: Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
3: Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
0: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
3: El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà aquest diumenge?
4: Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones, potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificant una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30-35 com a molt. A l'interior del país, sobretot a les zones més càlides, on el termòmetre pot arribar als 33-34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives i que pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions del Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual, ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. Avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo.
1: El suplement amb Roger Escapa.
5: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 7 i 6.
1: L'informatiu del suplement.
0: Compte enrere per l'arribada del Papa a Catalunya aquest dimarts. Mentrestant, avui el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid i a la tarda. El pontífex tindrà una trobada amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Ahir, en el seu primer dia a Madrid, el Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir mig milió de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
7: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
8: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a l'apreciació fecunda de la complejitat.
7: Més tard, davant mig milió de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
9: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
10: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
7: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
0: El Papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat i, sobretot, també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
2: Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
11: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
2: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
12: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
2: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.
0: Les vagues i les protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte.
2: Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes en menys temps del que havien calculat a principis de curs.
13: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
2: El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
14: L'assignatura de física, l'últim tema hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
15: Algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la tele, no les hem fet, i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
2: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del Papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
0: I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
2: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
16: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
2: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
0: 3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
2: A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa. I dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
0: Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
2: La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la catenària o al pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
0: Ha estat una nit llarga per a tots aquells que han anat al Primavera Sound. Catalunya! 287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
17: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujat a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboració col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Gràcies, Marc Ruiz, des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents al Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous, quan a causa de la pluja hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
2: L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. El cotxe també viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
3: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
2: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
0: I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
19: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
18: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
19: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
18: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
2: En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
20: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
2: Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
0: El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
2: Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
4: La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
2: Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
0: L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
2: Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
21: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració público-privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
2: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
0: Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
2: L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
22: Que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
2: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. El programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han entrat a l'Hospital Vall d'Hebron. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
23: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
2: El Reial Decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
0: L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
2: És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació en parangle editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
0: Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
2: Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
24: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
2: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a quatre preguntes o una secció de ruta rutes que ja compta amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
1: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
6: Ara a Lidl síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
1: L'informatiu del suplement.
0: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pasqual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011 i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca en Múrcia i el va superar amb escreix. 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
8: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
3: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
9: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
3: Era Shengelia al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola Sport 3.
25: Sí, va a ser muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
3: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana, a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
26: He pasado por muchas batallas.
27: Lo sé.
26: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
3: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
28: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
3: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
29: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
30: I Julián també?
29: També és molt bo. Sí, els sitios té tots molt bons.
3: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
7: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: La final femenina se la va endur Andriiva, avui la final masculina entre Zverev i Kovoli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger.
11: 3, 2, 1. Se ganya.
12: It's one small step for man.
0: Com està, Joan Anton?
10: Molt bé, Roger, molt
0: bé. Com va la vida?
10: Bé, bé, bé.
0: Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots nerviosos.
10: El cuquet, el cuquet.
0: Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi, i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment, molt perquè bé. Estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele tot aquell dia.
10: Què dius, Roger?
0: A veure si ens fan cas.
10: M'haig de pentinar o què?
0: Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost, faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau, clar, tot seria una mica més emotiu.
10: Seria,
0: eh?
10: De totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses, no? Ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats. Això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
0: I per palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades, el llibre que vas fer, no?, de com, quina sortida està tenint, eh?
10: Increïble.
0: L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
10: Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial, que em va convèncer a escriure.
0: Tu no el volies fer,
10: A mi em feia mandreta. Em feia mandreta l'any passat i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost, no?
0: Però mira tu.
10: Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, ara esgotar la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
0: Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri. El misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent avui amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana aquest misteriós batec de la Terra? No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Jonathan?
10: Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, no sé, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és un remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes, tot això crea un remor de fons, que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. Mm. I això és constant. I aquí és on vindrà aquest batec.
0: Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons? Cada 26 segons?
10: Cada 26 segons, sí, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que així, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta al Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80 alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era què és el que generava aquest batec. Però, com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
0: La investigació aleshores es va abandonar i sí. Quan es va reprendre?
10: Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes i van sopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
0: Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2020.
10: Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no?, hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments, sí.
0: I per acabar-ho de dubar, el 2011 es va detectar un altre batec.
10: Sí, es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que d'alguna manera aquest so, no?, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però de seguida nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i per tant que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen, a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
0: Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
10: Sí, fa poc se n'han identificat altres similars. Curiosament, dos també provinents del Golf de Guinea. Un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació, aquesta històrica i misteriosa de 26 segons.
0: Clar, després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa aquí.
10: Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no? Amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic hi va haver, primer, hi ha grups d'investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, que es movien aquestes onades cap al nord i que en arribar al Golf de Guinea d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons, com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan, tan, tan especial, que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons tan misteriós també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del Golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta en aquesta pulsació.
0: És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions. Sí,
10: a mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu, ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
0: Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa dins.
10: És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquestes misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Mm. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
0: Però les espècies que viuen a l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats, o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
10: No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ara dic xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI. Si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
0: I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
10: No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris, que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que a nosaltres ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca, sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
0: Clar, que quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
10: No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
0: Vull dir, pots arribar a tu i dir, escolta, m'he vist un peix que no...
10: O una papallona nova, no? Diu, a veure, primera, has de ser algú. És com un descobriment del món de l'astronomia. Quan dic que has de ser algú, tothom som algú, però has de tenir un nom, has de tenir una reputació, no? No valdria que jo digués que he descobert alguna cosa, sinó a veure tu qui ets i en quin grup de científics estàs, no? És el mateix que quan, per exemple, li posen nom a l'espècie. Abans, els noms els posaven els descobridors de les espècies. Ara, tot això està molt regulat. Igual com els mons, els noms dels subjectes astronòmics els posaven els descobridors. Ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols super estrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
0: Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
10: A veure si les escoltem
0: en
10: aquí.
0: Aquest cas a Guinea, però sí. Bé.
10: Però els detecten des d'Europa, també, eh?
0: Una abraçada, Joan Anton, fins aviat. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
13: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
14: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
15: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
19: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
20: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
27: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
30: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la

0: Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
0: Aquest diumenge, Anna Minyarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
2: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
0: El divan, el valor de la conversa.
2: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
4: Atenció!
0: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
3: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
0: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
3: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
3: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
3: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
3: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
7: Bon dia.
6: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
7: Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa".
6: Pel 14 de juny. Centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
7: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
6: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
7: Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
6: Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
7: Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
6: Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
7: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
6: Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
7: I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
6: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
7: Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
6: Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
7: El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
6: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
7: El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
6: I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del club blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
7: L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
6: Les portades dels diaris, avui el protagonista, evidentment, és el Papa de Roma i el seu primer dia a Madrid. Diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
8: I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud. L'Ara, que també dedica espai a la portada a un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts, cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A l'avantguàrdia, imatge del Papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit, el periòdico, el Papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el Punt avui en un sentit diametralment oposat, i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen "Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència".

0: sigui, pel sol agrícola, amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
1: El papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet al país, el pontífex saludant des del papa mòbil.
0: Un papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del papa, el món d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del papa mòbil, titular... El papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més papa mòbil i el destacat, el papa contra els murs. I a la Razón, en canvi, la imatge és de Lleó XIV aquí amb els reis d'Espanya i les infantes i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
1: He vist un vídeo a les xarxes i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del papa mòbil el papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Quina, tu que ets jove?
0: Sí. La veritat és que és una incògnita. Ningú acaba de
1: ningú
0: saber ben bé d'on surt.
1: Ningú sap explicar-me quin significat té, perquè potser no en té cap.
0: Crec que no saber el significat és...
1: És bo. O bé,
0: és boomer.
1: És boomer. És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i soler.
2: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
3: És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba, i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
1: 43 espelmes, Dafnis Balduz.
4: També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
3: L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La Flamant Revelejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
1: 73 espelmes, Liam Neeson.
5: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
3: És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
1: Vida social.
6: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
1: Els tiets i Ginestà pugen a l'escenari avui de l'últim dia del Festivalot de Girona.
3: Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els tiets actuaran a 4:45 de la tarda i també a 6:45. Totes les entrades costen 15 euros.
1: Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
3: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
1: El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
3: La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
1: I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
3: El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
1: I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
3: El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
1: És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
7: En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre i va ser aleshores quan li va acostar la substància a en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idili que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir un estanc a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
1: Música.

0: Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem a les 8?
1: Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català, amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 7 de juny. Com cada diumenge, als informatius farem un repàs de les notícies més destacades que els hem ofert al llarg de la setmana. S'ha celebrat a Calafell l'audiència pública per iniciar el procés de redacció del nou Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al proper mandat 2027-2031. El PAM és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament de Calafell es compromet a dur a terme durant el proper mandat. És per aquest motiu l'opinió ciutadana i el màxim de consens social en la seva elaboració. Per això es fa un ampli procés de participació ciutadana que pretén ajustar l'acció municipal a les necessitats dels calafellers i calafellenques. Aquest procés aporta, apunta a l'Ajuntament, coneixement dels projectes i actuacions concretes que es duran a terme. El procés per la redacció del nou PAM 2027-2031 ha de facilitar una reflexió compartida amb la ciutadania i els agents socials, construint una visió compartida sobre el futur de Calafell i les prioritats del municipi pels propers anys. Per a fer-ho possible es faran 5 taules de debat temàtiques, una per cadascun dels eixos de l'actualitat al PAM. El procés es podrà seguir a la plataforma Decidim Calafell. Però primer de tot cal passar balanç de l'estat d'execució de l'anterior PAM 2023-2027. És del 71,90% a manca d'un any per acabar el mandat. L'anterior PAM tenia un total de 100 accions i s'estructurava en 5 àmbits: la ciutat accessible i equipada, la ciutat ecològica, oberta, participativa i connectada, la ciutat per viure i conviure, la promoció de la ciutat. Es poden veure quines accions queden per acabar i quines estan ja executades al 100% al decidim.calafell.cat. Per tant, doncs, encara queden coses per fer i algunes que s'han de fer en els propers anys, apunta l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu s'ha elaborat el PAM per als propers anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara és moment de parlar dels agents cívics de Calafell. Aquesta notícia ens la porta el David Burillo.
2: L'Ajuntament de Calafell incorporarà pròximament nous agents cívics als carrers del municipi amb l'objectiu de combatre l'incivisme i reforçar la conscienciació ciutadana. Els treballadors i treballadores ja han estat contractats a través d'un pla d'ocupació i actualment estan acabant la seva formació abans d'incorporar-se al servei. Ens dona tots els detalls l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Veureu, començaran també doncs, ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estan incontractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos, i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs la sensibilitat ambiental, es millori doncs també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
2: Com bé comentava l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, aquests agents actuaran especialment en tasques de prevenció i sensibilització, vigilant conductes incíviques a la via pública i fomentant actituds més respectuoses amb l'entorn. També assumiran part del control de les entrades i sortides de les escoles, una feina que fins ara feia la policia local. Segons el govern municipal, això permetrà alliberar efectius policials perquè puguin reforçar la seva presència en zones comercials i espais amb més afluència de gent. Els agents cívics estaran distribuïts per diferents zones del municipi seguint la planificació que està preparant la prefectura de la policia local.
3: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs, està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs, pugui fer altres coses, doncs, estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent, i no haver d'estar pendents doncs, de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs, aquestes d'incivisme i també doncs, de vigilar doncs, que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
2: El contracte dels nous agents serà aproximadament d'un any, tot i que el consistori no descarta ampliar el servei en el futur amb nous plans d'ocupació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies, la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon i Cajal. La trobada s'ha produït arran de les reiterades queixes veïnals per la circulació de vehicles a velocitats molt superiors al límit establert de 30 km per hora, una situació que genera un evident risc per la seguretat viària i una creixent preocupació entre els residents, especialment a l'entorn del barri del Romaní. A la reunió s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora als trams afectats de la carrerada d'en Ralet i al carrer Doctor Ramon i Cajal, unes actuacions destinades a reforçar la seguretat viària. S'ha presentat el projecte d'intervencions viàries impulsat per l'Ajuntament i compartit amb matisos per l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit, minimitzar el risc d'accidents i reforçar la seguretat del conjunt d'aquesta via. També s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora en els trams afectats, destinades a reforçar la seguretat. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca volen expressar l'agraïment a l'Ajuntament de Calafell i també a l'alcalde per la predisposició, la rapidesa i la resposta i la voluntat d'afrontar aquesta demanda ciutadana amb mesures concretes. També es destaca la coordinació i el treball conjunt entre la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní en el marc del conveni de col·laboració existent entre les dues entitats, un fet que ha permès analitzar en detall la situació actual. De fet, doncs, la part de la carrerada d'en Ralet corresponent al terme municipal de Calafell compta amb el compromís ferm d'actuar amb la màxima celeritat possible. Atesa la singularitat administrativa d'aquesta via, ja que es troba situada entre dos termes municipals, el del Vendrell i el de Calafell, s'insta l'Ajuntament del Vendrell a implicar-se plenament en l'execució coordinada de les mesures previstes. Per tant, des de la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní apunten que continuaran fent seguiment de l'evolució del projecte.
1: Les notícies de Calafell.
0: I el CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte activitats relacionades amb la Setmana de la Natura. S'han celebrat les activitats a les seves instal·lacions amb la participació de persones que han volgut conèixer com és el CREAC de Calafell. Així ens ho ha explicat la directora, la Juli.
4: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningun lloc. Uh-huh. És a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que comptar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha confirmat aquest dilluns 1 de juny que Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un equipament que des dels dos ajuntaments fa anys que reclamen. Després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, la consellera d'Interior ha donat a conèixer davant dels mitjans de comunicació que la nova comissaria està inclosa al pla estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
5: Si no és fer-la, programar-la i tenir-la prevista pressupostàriament perquè estigui en el pla d'encàrrec d'infraestructures i per tant doncs, que pugui disposar dintre del que seria la planificació plurianual de recursos doncs, que estigui contemplada. Perquè està en el pla estratègic de Mossos d'Esquadra com un dels equipaments que s'ha de fer.
0: Parlon ha dit que seria una comissaria de districte.
5: Bueno, és una comissaria de districte que habitualment com que dona cobertura també a una zona en la que habitualment doncs, hi ha activitat, hi ha doncs, tota una bona confluència de població que hi viu en aquesta zona i que és previsible doncs, que creixi, doncs, això ja dependrà de l'operativa tal com es decideixi, si convé tenir una oficina compartida de denúncies o no. Això ja és una qüestió operativa que s'ha de decidir en les taules tècniques de treball. Però sí que, d'acord amb les característiques d'aquest territori que està creixent i que té, doncs, triplica gairebé la població a l'estiu i que té necessitats de millorar tot el que té a veure amb la tasca preventiva, i tot el que és la tasca, no només la reactiva, la desaturació, que ja l'estem fent i que funciona i que permet mantenir les dades estables, però és important doncs, que donat el futur creixement que aquesta zona doncs, també tindrà i tota la intervenció urbanística que es planteja per part de l'Ajuntament, doncs, poder comptar amb aquest recurs per millorar la prevenció i per poder fer més proximitat també.
0: A continuació, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que també ha parlat de la nova comissaria.
3: Dir-vos que de l'Ajuntament, després de saber la notícia, us anirem molt ràpid, anirem ràpid a actuar urbanísticament. No són tràmits fàcils de fer, però sí que anirem ràpid, tot el que ens permeti la llei, i evidentment volem aconseguir doncs, els terrenys l'abans possible per poder planificar doncs, aquesta nova comissaria i poder-la construir, si pot ser, abans de que acabi el mandat. És una bona, és un bon objectiu, no?
0: Per tant, a partir d'aquí, el nou equipament haurà de superar els diferents tràmits fins que pugui ser una realitat. Tot i que Parlon ha manifestat que li agradaria que això succeís abans d'acabar l'actual legislatura, tant des de l'Ajuntament de Calafell com des del Departament d'Interior, no han volgut donar una data concreta de quan podria estar en funcionament. El fet d'ubicar la comissaria segur de Calafell respon a diversos aspectes. El primer, que estaria més a prop de Cunit, ja que el nou equipament s'ha plantejat des del principi com una comissaria dels dos municipis que ajudaria a descongestionar la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca del Baix Penedès. El segon aspecte seria que segur de Calafell s'han detectat els últims mesos un increment dels fets delictius i de la inseguretat relacionat amb un grup de joves que genera conflictivitat i que està relacionat amb el tràfic de drogues. La presència de la comissaria en aquesta zona ajudaria a tenir més efectius en aquest punt calent, segons ha anunciat l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'una activitat que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana al municipi de Calafell. És la 98 Octans Party i ens porta la notícia el David Burillo.
2: Calafell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants dels vehicles americans amb la celebració de la 6a edició de la 98 Octans Party. L'esdeveniment, que s'ha desenvolupat a l'esplanada situada davant de la Creu Roja, ha combinat exposicions de cotxes i motocicletes, exhibicions de conducció, música en directe i diverses activitats relacionades amb la cultura nord-americana. Durant 3 dies, desenes de vehicles americans han omplert el recinte, que també ha comptat amb espais dedicats a la restauració, paradetes i activitats per al públic assistent. Un dels principals atractius ha estat el circuit de terra en forma de buit, on s'han realitzat diferents exhibicions de conducció. Ens explica tots els detalls l'Andrés Fernández, organitzador de l'esdeveniment.
6: L'objectiu és que s'atrobin els cotxes americans, una trobada de cotxes americans, i a fer l'exhibició del buit de la terra per veure el motor que tenen els cotxes i fer una petita exhibició del circuit que hi ha. Bueno, aquest any n'hi ha de Palma de Mallorca, de Logroño, de Madrid, d'Alicante, d'arreu d'Espanya. Tenim el que és l'exposició de cotxes, hi ha l'exhibició del circuit de terra, hi ha concerts avui dissabte, 2 concerts, aquí a un del matí ara, a les 12, i per la tarda a les 6. Després a la nit a la discoteca Vips hi ha també concerts, i demà diumenge a les 12 també hi ha una exhibició del circuit de terra i exposició de cotxes.
2: Aquest esdeveniment és un punt de trobada per als amants d'aquest món d'arreu del territori espanyol, com en Julià Pacheco, que ve des de Mallorca, o el Lluís Oliver, des de Vilafranca.
7: Tenim un Chevrolet del 51, que se va matricular el 53 de Madrid, i bueno, va estar tirat molt de temps a Palma, a un poble. Bueno, el vaig estrenar a Calafell, a més, a un High Rockabilly, i duc amb bé, pues, igual, d'un 15 anys. I bueno, se va fer una restauració bàsica per poder rodar i disfrutar.
8: Bueno, sempre vinc perquè m'agrada conduir cotxes americans, els eventos que van aquí són dels millors que hi ha a la comarca de Catalunya, i bueno, normalment fan trobades i estan estàtics, i aquí hi ha emoció, hi ha alegria.
2: La música ha estat una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Per l'escenari de la 98 Octans Party hi han passat les bandes de The Night Howlers, The Bank Robbers, The Kabooms, Charlie Jean i The Tonics i Prisoners of Society, que han portat ritmes de rock and roll, rockabilly i música d'arrel americana. La programació musical s'ha completat amb les sessions dels DJs Mr. Fez i Booping Brush. Així doncs, aquesta trobada s'ha consolidat un any més com una de les cites destacades del calendari d'activitats de Calafell, atraient visitants tant del municipi com d'altres punts de Catalunya i d'arreu d'Espanya, reafirmant així l'interès creixent per la cultura del motor clàssic i l'estil de vida americà.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Són les nits de música al Castell de la Santa Creu de Calafell i el 50è Festival de Música del Baix Penedès a l'Església d'Assumpció de Segur de Calafell. De fet, ja es poden consultar quins són els concerts que s'oferiran tant al Castell de la Santa Creu com a l'Església de l'Assumpció. Per exemple, a l'Església de l'Assumpció el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit, Ainhoa Arteta i Luis Santana. El diumenge 9 d'agost, nit de gospel quintet. També hi haurà un festival amb Chamber Orchestra of Europe el diumenge 16 d'agost. Pel que fa a les nits al castell, el dissabte dia 1 d'agost a 10:45 de la nit, Zebras Big Bang. Companyia Neus Mar el dissabte 8 d'agost, Men in Swing el dissabte 15 d'agost i la Harpo's Band, Històries de Jazz, el dissabte 22 d'agost. La venda d'entrades ja està disponible a entrades.calafell.cat per gaudir aquest estiu de les activitats del Son Estiu, les nits de música de Calafell 2026.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat, on hi va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Per tant, doncs, s'ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi l'últim any amb una crescuda de l'1,2%, tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes, sí que ha manifestat que hi ha algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut els últims mesos en dos punts concrets: la zona pròxima al carrer Montoriol, al nucli de la platja, i els carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, al nucli de Segur de Calafell. Són zones on els dos últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat amb ferits, un d'ells per l'ús d'una arma de foc i l'altre aquest mateix passat cap de setmana per un atac amb arma blanca. Escoltem les declaracions de la consellera Núria Parlon.
5: Però sí que hi ha alguns elements que requereixen de prestar atenció. Un d'ells és el que té a veure amb la proliferació d'algunes actituds que es barregen entre l'incivisme i la delinqüència a l'Avinguda Catalunya i al carrer Montoriol, amb algunes activitats que ja tenen lloc i que, per tant, doncs, treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades doncs està ratllant una conducta que incomoda els veïns, no? I això doncs ara també ve l'estiu, s'incrementa la població del municipi i en aquesta línia doncs es treballarà de manera coordinada amb doncs el que coneixen com els operatius, el dispositiu Campai, retirada d'armes blanques de l'espai públic i doncs els operatius de saturació que reforçarem durant aquest període de temps.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà amb plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost del projecte serà de més de 108.000 euros i el pressupost de les obres podria rondar el 1 milió d'euros. S'aprofitarà la reserva d'espai que es va fer en el seu moment al mateix carrer Mercè Rodoreda per fer el pont com a espai verd enjardinat on hi haurà jocs infantils i mobiliari urbà. El carrer es convertirà en un carrer important al municipi a nivell peatonal, ja que unirà el monument amb el barri marítim de la platja, però també permetrà el pas de vianants de Bellamar, a l'Hort de Parc, Bellamel i Masmel per damunt la via del ferrocarril. L'Ajuntament, de fet, està treballant en potenciar el jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica i fer-lo més visitable i més accessible. El Museu a l'Aire Lliure, inclòs a la xarxa europea eShark, rep uns 20.000 visitants a l'any. Bàsicament, grups escolars que venen durant el curs a veure una Ciutadella Ibèrica única a Espanya, tal com era en la seva època, gràcies a l'arqueologia experimental. Però darrerament, entre els diferents temporals que van malmetre els sostres i el difícil accés que té al jaciment, s'havia baixat de visites. Aquest projecte ha de servir per tornar a agafar impuls i tornar-lo a posar on es mereix, apunta l'Ajuntament. En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Calafell està fent uns sondeigs arqueològics dins la finca de l'antiga discoteca Luibega, de propietat municipal, per a buscar si hi ha més restes ibèriques a preservar. Aquests treballs estan finançats pel propi Ajuntament i tenen un cost de 10.000 euros. L'informe permetrà saber si existeixen restes d'una possible necròpolis o això només era una hipòtesi dels arqueòlegs. En el cas de que es trobessin restes, s'ha manifestat que es preservaran i que es posaran en valor, donant més importància encara al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell i Omar Group han signat un acord per a la construcció d'un nou hotel de categoria superior i un palau de congressos a la finca de l'antiga discoteca Luibega. Es tracta d'una permuta a futur entre la finca, propietat de l'Ajuntament, i la nova construcció d'un centre d'interpretació del món Íber al costat de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. La construcció d'aquest centre anirà a càrrec de la cadena hotelera i tindrà una superfície de 800 metres quadrats entre espais lliures i coberts. La inversió serà de prop de 2,5 milions d'euros per a la construcció del nou centre d'interpretació. El grup turístic Omar Group, que es dedica a la gestió hotelera des de la seva fundació el 1986. Actualment compta amb 10 hotels i 2.000 habitacions entre la divisió Ola Boutique Hotels a la ciutat de Barcelona, Aqua Hotel a la Costa Brava i Costa de Barcelona i Atzavara Hotel en Spa a la Costa de Barcelona. La intenció d'Omar Group és fer un hotel de categoria superior, 5 estrelles, amb 450 habitacions, palau de congressos i convencions, restaurant rooftop, spa en wellness, un petit gimnàs i espais lliures exteriors, amb piscines i jardins. La inversió pot rondar els 50 milions d'euros i el nou espai generarà uns 300 llocs de treball. Es respectarà l'antiga discoteca Luibega, la qual se li donarà un ús dins de les instal·lacions del nou hotel. Escoltem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que parla de places hoteleres.
3: I necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat doncs bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector. I en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no?
0: El nou centre d'interpretació del món Íber, d'altra banda, comptarà amb un espai immersiu per a conèixer la cultura ibèrica, una galeria on exposar les principals troballes de la Ciutadella i una botiga. Serà un equipament que posarà en valor la Ciutadella i millorarà la seva visita, apunta l'Ajuntament. Juntament amb la construcció de la nova passera de Vianants, que la connectarà amb el passeig marítim, seran dos elements que convertiran la Ciutadella en el principal atractiu turístic de Calafell i un referent estatal per visualitzar la Ciutadella Ibèrica Calafellenca. La potenciació del patrimoni històric és un dels objectius, apunta l'Ajuntament de Calafell, no només en un municipi de sol i platja, sinó també amb un atractiu turístic de primer nivell i cultural per al sector públic. Ja no serà només un lloc on hi van els grups escolars, sinó que també hi aniran visites de tot el món i que s'allotjaran en un nou hotel.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem de la Nit Blanca de Mar Romeu. Tindrà lloc el 20 de juny, un dissabte, a 8:45 de la nit. Serà el recinte de la piscina de la urbanització Mar Romeu. T'has de portar el teu sopar, excepte la beguda, i només has de seure a taula. A les 11 de la nit hi haurà el tradicional ron cremat al ritme de veneres i, a continuació, música, amb una copa de cava i coca gratis per als socis. El requisit indispensable per assistir a aquesta festa és anar vestit de blanc. L'entrada és lliure i gratuïta. Per tant, es celebrarà aquesta festa, la Nit Blanca de Mar Romeu, que es celebra ja fa anys al recinte de la piscina, el 20 de juny.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. En tan sols un dia, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, ha atès un total de 13 espècies que han arribat al centre. La intervenció ràpida i especialitzada dels professionals del CREAC és clau per oferir-los les primeres cures, estabilitzar-los i coordinar-ne el trasllat als centres de recuperació de fauna quan és necessari. Què hem de fer si trobem un animal salvatge en mal estat al carrer? Trucar al 112. És recomanable indicar, si és possible, de quina espècie es tracta, en quines condicions es troba i qualsevol altra informació rellevant. Ells t'indicaran com has d'actuar. En alguns casos, per circumstàncies excepcionals, els serveis d'emergències no es poden desplaçar fins al lloc. En aquesta situació, una altra opció és contactar amb la policia local del municipi on es trobi l'animal. En aquest cas, si és el municipi de Calafell, a la policia local de Calafell. També us podran orientar sobre què fer o bé desplaçar-se per ajudar-los directament. Per tant, el més important quan es troba un animal salvatge és trucar al 112. També se'n fa càrrec el CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I seguim amb més notícies locals, perquè els volem explicar que a partir d'aquest 13 de juny i fins al 26 de juliol, el Miramar Centre Cultural de Sitges acollirà l'exposició Pell Mutant de l'artista multidisciplinari calafellenc Jordi Nin, dins de la programació de La Pregonera. La mostra seleccionada a la convocatòria de projectes expositius impulsada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges s'inaugurarà el 13 de juny a les 12 del migdia. A través de la fotografia analògica, el calafellenc explora els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols, captant els rastres i missatges que les persones deixen a l'entorn urbà. L'exposició proposa una reflexió sobre les dimensions socials, humanes i estètiques d'aquests espais. Conviden el públic a descobrir noves lectures sobre la comunicació i la memòria present a les ciutats. L'entrada a l'exposició és gratuïta i la mostra es podrà visitar a l'horari habitual del Miramar Centre Cultural de Sitges, de dimecres a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Els festius, la sala resta tancada. Recordem, però, que la inauguració es farà el 13 de juny a les 12 del migdia al Miramar Centre Cultural de Sitges. Acollirà l'exposició del calafellenc, Pell Mutant.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Fins aquí el resum a aquestes notícies destacades que els ha acompanyat Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaigües. Control tècnic i edició David Burillo. Programa número 28 de la desena temporada. Bon dia, amics, oients, família de Calafell Ràdio. Aquí estem novament amb l'abecedari poètic, aquest abecedari que comporta literatura, poesia i cartes. Avui continuarem amb aquest llibre de cartes que va editar Columna, el volum 2, que ha editat aquest any per Sant Jordi, va treure Columna. Fa 2 anys van fer el primer volum i aquesta vegada el volum 2, recollint unes cartes que són pura poesia. En aquest cas, començarem per una carta que va dirigida a en Tom. I diu, per explicació, diu, carta a l'amic amat malalt. Tom, amor, com et trobes? Fa just un mes que no sé res de tu. I suposo que és positiu, però t'enyoro. Ens enyoro molt. L'última trobada, després d'un any i mig sense veure'ns, em va ben trasbalsar. Un any i mig, Tom! Sort que fins aquest dia no havia comptat el temps que feia de tot plegat. Venia molt treballada. Fa anys que orbito entre diverses teràpies alternatives i últimament medito cada dia i et visualitzo. Ens visualitzo. Però res. Venia no tant buscant respostes, sinó per explicar-me. Perquè no sabia si recordaves que, tot i portar mesos ingressat, sense veure'ns, m'escrivies cada dia. La gent que tenia la sort de visitar-te estava molt espantada i no et veia capaç d'escriure missatges. En canvi, me'ls escrivies. Missatges de text, d'àudio, en format imatges. Just abans que t'incomuniquessin, també ens vam trucar. Era inintel·ligible el que deies, però la voluntat hi era, tota. Què va passar, doncs, que ens van descobrir? Covards de nosaltres. Encara ara no sabem què van veure, però sabem que ho van veure. Indefens com estaves, et van treure l'única via de contacte que teníem. 3 mesos que van semblar 3 segles. Silenci. I tristesa d'haver-ho espatllat tot. I nervis per no saber com et tractaven. I por per no saber si sabies el que jo sabia. Només et faltava això. Recordo amb exactitud el dia que vas recuperar el mòbil. Em vas escriure disculpant-te i dient-me que no sabies fins quan més havia de durar aquest silenci. Fins al missatge demolidor en què utilitzaves paraules que no eren teves per dir-me que desaparegués. Potser estaves tan dèbil que no tenies paraules pròpies. No tenies vida pròpia. No tenies decisions pròpies. Dependència total. Però jo no ho sabia, Tom, i sempre et penses que a casa els altres viuen i es viu millor. Vaig intentar pair-ho, acceptar-ho, però necessitava saber. Plorava per tots els racons de la casa, pensant tot el que havia fet malament. Tinc aquest do. Fins que et vaig demanar una trucada amb un objectiu,
saber si el missatge l'havies escrit tu. I em vas dir que sí. I em vas demanar de quedar. I et vaig dir que no. Això m'ho vas recordar en aquesta última trobada, perquè a mi el teu sí em va desfer el món. Allà em vaig adonar que havia de començar a viure i ho havia de fer per mi. Que l'esperança del tot potser ja no era esperança. Aquest temps m'ha anat bé, no ho negaré. Feia tant que vivia a l'espera, desitjant de fer un pas que no arribava, que m'estava consumint. Estic més valenta, estic més bé. Per això vaig demanar de trobar-nos. Per explicar-me i tancar definitivament aquesta història tan bonica, malgrat tots els malgrats. Tom, vas allargar la trobada 7 mesos, esperant una millora que sembla que arriba molt lentament. 75% de discapacitat, 7 operacions. Però que bonic va ser veure'ns, abraçar-te, explicar-te que no em mereixia aquell missatge, explicar-te que t'estimaré sempre moltíssim, explicar-te que he tornat a aprendre a viure, mentre notava aquesta connexió tan especial que tenim, mentre agraïa com es pot arribar a estimar tant i tan serenament una persona. Gratitud infinita d'haver-te conegut. Gratitud per haver estat el meu primer amor quan teníem 15 anys. Gratitud per retrobar-nos 20 anys després. Gratitud per haver explorat totes les vies secretes d'amor possibles. Gratitud per haver-ho intentat durant tant de temps. Perquè tots dos sabem que sense Covid i malaltia, després, tu i jo, ara, estaríem junts. Nosaltres, que ens pensaven que el pitjor després de passar la Covid ja havia succeït. Qui ens havia de dir que aquell cansament després del confinament era fruit de la malaltia? L'atribuíem a l'esgotament d'haver de viure d'amagat, tornant-nos a fer mal a nosaltres mateixos, quan el que hem viscut és el tresor més gran. La pau d'estar junts, sentir-nos complets en cada trobada, capaços de fondre'ns com a conjunt. Ai, aquells dies de càmping, quan ens pensaven que tot era possible. Que lluny que queden. Tom, sigues lliure de fer el teu camí, de centrar-te en la recuperació, de fer el dol de la teva vida anterior. Només et volia dir que, si no vols, no cal que facis el nostre dol, que estimar ens estimarem sempre, molt, que sempre hi seré i que si un altre dia, al carrer estret o allà on sigui, em demanes d'anar a viure junts, no em faré esperar, perquè portem massa anys esperant que sigui el nostre moment. El tindrem, Tom, el nostre moment. És curiosa la vida, però si m'estimes, no em vulguis lluny. Mentrestant, encara faig créixer o ciraré per descansar-hi eternament. Amb amor, senzillament, i signa aquesta carta Pia. La següent carta que llegirem es titula El meu fill i el preàmbul diu Carta dirigida al meu fill que va marxar abans de poder arribar al món.
Estimat fill meu, cigronet meu, t'escric des del món on hauries d'haver passat la teva vida, on jo t'hauria vist néixer i no morir. Una mare no hauria de veure morir el seu fill, però el dia en què em van dir que ja no hi havia batec, el món es va aturar. Tots els meus somnis, tots els teus possibles somnis, es van quedar suspesos a la setmana 12. Aquell moment tan fràgil on la vida encara és un miracle. Et vaig estimar des del primer instant, sense veure't, sense tocar-te, només sentir-te dins meu. I ara, encara que el teu cor s'hagi apagat, el teu record segueix bategant dins del meu. Tu no vas tenir temps de veure els set colors de l'arc de Sant Martí, ni de conèixer el pas dels dies de la setmana, ni de descobrir la bellesa de les notes musicals. No vas poder veure les estrelles que brillen cada nit al cel, ni sentir la calma dels mars que acaricien el món. Tant de bo haguessis pogut navegar-los, començar el teu viatge des d'Orca, sa nostra roqueta estimada, envoltada per la mar que t'hauria acaronat. Tant de bo haguessis pogut sentir l'alè del vent que xifueja entre les zones i les vinyes i deixar-te emportar per ell, orgullar contra ell, perquè només puc especular amb el que hauria estat el teu caràcter i la teva rebel·lia. No vas arribar a escoltar els contes que t'hauria explicat abans d'anar a dormir, ni a saber que el 7 és el número de la sort, el número que completa el cercle, que uneix el cel i la terra. I ara sé que dins nostre hi ha 7 llums de vida, camins que uneixen el cor amb l'ànima. I tu, cigronet meu, ets dins del xacra del cor, el que brilla en vers suau, el color de l'amor incondicional. Allà t'he trobat. Allà et sent cada cop que respir, cada cop que estim. Tu ets el meu 7è sentit, el que em connecta amb tot allò que no es veu, però es viu. En la teva... Ets la meva absència més present, la meva pèrdua més plena. Et vaig perdre massa aviat, però mai deixaré d'estimar-te. Ets i sempre seràs el meu fill, amb tot l'amor del món. La teva mare, t'estim. I arribem a la tercera i última carta d'avui, que va dirigida a la meva exparella. I diu: carta dirigida a la meva exparella, amb qui ens estem separant, però encara convivim. Diumenge 26 d'octubre de 2025, 5:40 hores. Crec que començo a entendre't i entendre què ha passat i què ens ha passat. He après molt aquests mesos, molt. He necessitat temps, reflexions, teràpia, parlar amb tu, converses difícils, plorar i plorar. Deixar passar pel meu cos i mentre el dolor de les emocions de tots tipus que he hagut de sentir i viure. Converses infinites amb amics. També he començat a treballar el meu cos i alguns diuen, i alguns dies de bloqueig emocional evitatiu per generar el punt al qual crec haver arribat. Avui noto una calma interior profunda. No sé a què es deu. Potser tinc sospites, però deu ser un cúmul de coses. Aquesta sensació m'ha arribat a aquella hora que més d'un cop t'he comentat que em fa tenir la ment més serena
i els pensaments més clars. Cap a les 5

tornar a valorar-nos a nosaltres mateixos, tornar a despertar allò que potser estava adormit o anestesiat de nosaltres mateixos. Després, ningú ho sap. Així que jo vull avançar amb aquest procés. També vull dir-te una cosa que em surt de dintre. Voldria demanar-te perdó. De veritat. Per tot el que d'una manera o altra t'hagi pogut fer mal. Mai, en cap moment, he estat amb intenció ni tan sols consciència de fer-ho. No hi havia malícia ni voluntat de fer-te patir, sinó més aviat el resultat d'un conjunt de circumstàncies, dificultats i mancances que ens va tocar viure i intentar superar com vam poder. Sé que moltes vegades el dolor no ve només del que es diu o es fa, sinó també del que no es diu o no es fa. I en això també et demano perdó. Per no haver sabut escoltar prou, per haver estat atrapat en els meus propis murs emocionals quan potser necessitaves que hi fos d'una altra manera. Una de les coses que he après aquests mesos és que tots portem a dins ferides que, si no es curen, acaben projectant-se en l'altre. I crec que part del que ens ha passat té molt a veure amb això, amb dos camins personals que s'han anat carregant de pes fins que ha calgut parar. No busco justificar res, només entendre, i des d'aquesta comprensió poder alliberar. Perquè crec que tant tu com jo mereixem pau, i aquest perdó pot servir, encara que sigui una mica, per alleugerir-te o per tancar alguna esquerda. Jo em sentiré agraït. El que més desitjo és aquest, és que, passi el que passi, tots dos puguem seguir avançant des d'un lloc més net, més honest i més autoconscient. I signa la carta Joan Ma.

amics, doncs amb això acabem avui les tres cartes del dia. I com que ens queda una miqueta de temps, doncs ara farem poesia. Tinc aquí un llibre que es titula Lais per amants distingits i altres paraules. L'autora és una coneguda poeta. El seu nom és Roser Amills Bibiloni. I ara començarem amb aquesta carta de la Roser Amills. Començarem amb aquesta carta i amb aquests poemes. Amb aquests poemes de la Roser Amill. Comencem directament. Hi ha coses abans, hi ha un pròleg, hi ha una sèrie de coses interessants, però avui no les llegirem, potser un altre dia. Avui anirem directament als poemes. Aquest es titula Amor, amor, aquell i aquella que ja no són. I vaig haver d'acceptar el poc que sé dels meus amants, així, sobre la marxa, i fent recompte, anades i vingudes, pel llistat replet de noms que ara contemplo, seré sincera. Com els diccionaris de qualsevol llengua, que per ignorància, incapacitat o desídia, a l'hora de la veritat, no aconsegueixo desxifrar. Aquesta llista es resoldrà com la resta de la meva vida, successivament i sense pausa. Mentrestant, em deixo acariciar pel meu amant d'aquí i ara i li repeteixo que tot és mentida, menys tu. Avui estimo només un home, però sobreixo tot el que vàrem ser-hi.

abans. Però sofreixo tots els que varen ser-hi abans. He de callar perquè no ho entendria, negar que els recordo i els enyoro de vegades, que visc oberta la nostàlgia, com si em caminessin pel ventre, encara, les seves promeses incomplides.

Aquesta tarda és un tot integrat pels cossos, la cadència de ritmes que em varen deixar, la seva melodia, els intèrprets, l'hora, el lloc, l'estat d'ànim. Vet aquí el meu tractat d'arqueologia, em dic. Són aquí, però en trossos. Segueixen allà, encara. Per això, amor, amor, aquell i aquella que ja no són, és hora de fer inventari i escriure un llibre de versos. Resignada, mentre em deixo atacar per desconeguts totals. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes abans de començar. No sé si vull més aquest home d'avui per tot això, si l'estimo menys precisament, o és el simple divertiment de la línia que no vol ser recta. Pot ser que tingui un mal dia, i per això ho deixo veure tot, encara que sigui només per moments, i ell podria adonar-se'n, però no ho fa. Ell m'hauria d'ajudar, però no en sap encara. M'agrupo, m'apropo al seu coll i li faig un petó per besar-los a tots, per tenir menys fred, per invocar les màscares. Abscisió de la llum, en diuen els astrònoms. I em convenço que parlar és cosa inútil. Després el dolor en el pit i l'esfondrament imbècil d'estar perduda. Una triga tant a comprendre la súplica del cos, la seva escletxa de cos, de coses fosques i pesants. En aquestes circumstàncies, de vegades, molt seguit, encenc la següent cigata i oculto molt discreta les etiquetes de la meva arqueologia. Com si tot fos gratis des del primer instant, com si pogués regalar-me sencera cada dia. Però, pare, sigues honesta, deixa't de cabrioles, que això és la vida, i ja veuràs que aviat s'acaba. Convença't. Hi ha contradiccions que no es resolen mai. Preguntes per les quals cap resposta bastaria. I l'única cosa certa que tens és que seguiràs caminant. Passi allò que passi i diguis allò que diguis, per la mateixa corda fluixa de sempre, sense major risc que continuar tan sola a cada fotografia.

Bé, bé, amigues, amics, família de Calafell Ràdio, hem arribat al final del programa d'avui i arribarem d'una forma forta, amb tigres, perquè els que interpreten la cançó són los Tigres del Norte. Us deixem amb ells i amb una última carta, la dels Tigres del Norte. Molt bon diumenge.

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Una altra nostàlgia més en tots vosaltres aquí. Salutacions una altra setmana més, no? Com passa el temps, eh? Una altra... Ja tornem a estar amb tots vosaltres, eh? Un altre dilluns de 8 a 9 del vespre, no? Els diumenges repetició de 10 a 11 al matí, eh? Recordant temes que van ser famosos als anys 60 i 70 principalment, no? Encara, com dic sempre, n'hi ha alguna dels anys 50 i alguna molt poques de començaments dels 80, però el que és la part que recordem més, no, és els anys 60 i 70. També se'n recordem dels anys 50, vaja, més o menys érem una mica més petits, no? Però els anys 50 i els anys 80, doncs, també, no? Però potser no era ja allò, els 20 anyets que tens o 25, que ja vas cap als 30 i ja no, a lo millor ja no és tan afix, o tens unes altres preocupacions a part de la música. Començarem avui amb uns senyors que han estat, doncs, molts anys. Ara ja, malauradament, ja quasi no sé si en queda un o dos, de cinc eren germans, però avui començarem amb els Vigís, no? Una de les cançons encara dels anys 60, una de les començaments d'ells, un tema que ens parla d'una... que és un estat, em sembla, una ciutat, em sembla que és un estat d'Amèrica. Recordeu els Massachusetts?

Massachusetts era una de les, potser una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquests senyors, no? Aquesta que ens parlaven de, eren australians, no? I però es van fer famosos a Anglaterra i parlaven d'un estat o d'un poble, d'un estat, que un estat dels Estats Units, o sigui que donar la volta quasi bé, donar la volta completament al món. Un altre senyor, aquest també, aquest ve d'Amèrica, no? Aquest és el senyor Neil Diamond, aquest també tenia temes molt macos, en tenia molts de temes, no? De, també molt romàntics, molt romàntics. Potser el més conegut, un dels més coneguts, és aquest, la cançó cantada en blau, no? La traducció, no? La cançó seria Son Son Blue, però el que passa és que és Son Son Blue, més o menys, no? Sí, cançó cantada en blau, segons em va a mi posar la traducció, el senyor Neil Diamond, Segurament que aquesta també la recordareu.

Songs in Blue, cançó cantada en blau, més o menys era la traducció d'aquesta cançó del senyor Neil Diamond, que també recordo jo, segurament sí, últims dels 60 i ahir durant el 70, també cançons molt romàntiques, a part que hi havia més d'una cançó d'aquest senyor, doncs, que també l'havíem escoltat versions d'altres grups o d'altres cantants, que per almenys jo recordo haver escoltat alguna cançó d'aquest senyor també. Hi ha molts cantants, i moltes d'allò, doncs, que quan te'n dones compte resulta que tenen cançons que les ha versionat molta gent, més moderna, més antiga. Un tema que està versionat, doncs, de fa... Bueno, la van versionar no fa gaire, no? Era la senyora Karina, o sigui que també als anys 70 també era famosa per les cançons que cantava, però aquesta cançó és dos anys, per almenys 200 anys més antiga, més o menys, si mal no recordo, Un tema que es deia Concierto para Enamorados...

Vaja, em sembla, hi havia hagut una cançó que volia entrar sense permís, no? Bueno, aquesta era la que volíem escoltar, el que he preparat per d'allò, la senyora Karina. Aquesta cançó, em sembla que l'original era una cançó escrita, no sé si era pel Beethoven o un d'aquests, no? O sigui que era, segons tinc entès, una cançó bastant antiga, no? Llavors, al cap dels anys, doncs, li han canviat o li han posat lletra, no? I la senyora Karina, doncs, també la va fer bastant famosa als anys 70, aquest tema. El concert del Para Enamorados. I ara, uns senyors que també als anys 70, també, als anys 60 també els vam escoltar, eh? Els senyors de los HH, los hermanos Hernández, em sembla que eren, no me'n recordo, bueno, eren un duet, no? Els senyors que eren los HH, ja està, no? I un tema, doncs, aquests també eren uns senyors, digues, que cantaven èxits del moment, no? Com aquell Amanecer de Mayo,

aquel Amanecer de Mayo, no? Un tema, que també l'havíem escoltat en diverses versions, no? Aquest tema també era dels, anys 60 encara, eh? O sigui que és dels més antiguets que estem escoltant avui, no? Temes que ens porten, espero, com dic sempre, bons records, no? Un senyor que també em sembla que estava més acostumat a cantar desamor que amor, no? El senyor Juan Bau. Recordeu Juan Bau? Sí, home, als anys 70 també va ser bastant famós, també tenia cançons molt romàntiques com aquesta, Devuélveme el amor.

The Problem è l'amore, un altro tema molt romantic, no? Con La Dama de l'Amanecer o Que le concedei a l'Estrella de David, no? Eren temes molt romàntics, no? Però més aviat eren quasi bé de desamor, no? Aquestes cançons així, en comptes d'amor, no? Temes que eren, sí, per ballar agafadets, molt, molt maques, no? Espero que sí, que us estiguin agradant. Aquest senyor, aquest era més conegut, aquest el vam donar en els anys 70, bueno, doncs va ser també quasi bé, quasi setmana, quasi, si una setmana no, l'altra sí, treia algun èxit, no, el senyor Camilo Sesto, eh? Camilo Sesto, quants èxits ha tingut aquest senyor? Segurament que mirem la discografia, en té una pila. Algo más.

algo más, ¿no? Que una veu, el senyor Camilo Sesto, un dels tants temes que tenia, no? Quan tenia, pues, com deia, doncs, quasi bé va durar una temporada que potser cada setmana o cada dues setmanes treia un èxit nou. Segurament que l'heu recordat, aquest senyor, eh? Perquè aquest no es pot oblidar. Era quasi bé obligat a escoltar-lo, com deia. Continuem aquí amb una música una miqueta més antiga, no? Mogudeta, Mogudeta, no? Perquè era un estil una mica més mogudeta de música del senyor Josep Guardiola, eh? Un dels temes, pues, un tema també que tenia moltes versions, aquell del quando, quando, quando. Recordeu aquest tema?

Dime quando, no? El senyor Josep Guardiola era un dels temes més famosos. Vaja, ell en tenia també, aquest senyor també era un d'aquells que tenia molt bon repertori, segurament que tots recordareu el Josep Guardiola dels anys 60, no? Recordeu, hi havia un programa que es deia, que hi havia la música aquella, no em surt el nom, però segurament que recordareu que demanaven cançons, no? D'Espanya per les espanyoles, ara, m'ho ha sortit, no? Un tema, recordareu, perquè quasi bé, tothom, a vegades anaves pel carrer i tot arreu senties allò, ara com ve el bon temps així, quan fa bon temps que hi ha les finestres obertes i anàvem pel carrer jugant de canalla i hi havia quasi totes les cases tenien la ràdio posada amb el programa aquest, no? Que demanaven cançons gent de l'estranger, bueno, gent que estaven a l'estranger, no? Hi havia, doncs, cançons com aquesta, doncs, n'hi havia moltes que demanaven moltes cançons d'aquest estil. Continuem ara, continuem amb la nostàlgia, continuem amb un senyor que també als anys 60 ja era famós, últims dels 60 i els 70 també, el senyor Llorenç Santa Maria, no? Aquest també tenia temes molt romàntics, com aquest que deia «Para que no me olvides».

ara que no m'hi oblides, no? El senyor Llorenç Santa Maria, doncs aquest senyor també tenia molts èxits, també dels anys últims dels 60, no? O sigui, havia sigut, segurament que us ho he dit més d'una vegada, no? El senyor era el 766, no? D'aquí de Mallorca, no? El senyor era el cantant, no? Doncs, i després va continuar en solitari. El grup, no sé si es va desfer o va desaparèixer, el que va passar, però del grup no s'ha... Quan ell va marxar ja no se n'ha sabut gaire coses més. Ha passat a més d'un grup, eh? Que potser eren grups famosos, no? I quan ha marxat el cantant, el resto doncs ja ha plegat. Continuem amb uns senyors, aquests també eren famosos a últims dels 60, comencem més als 70, senyors de Los Puntos, eh? Segurament que recordareu aquest tema que deia «Esa niña que me mira»,

esa niña que me mira a los puntos. Aquesta ja era una cançó ja d'últims dels anys 70, ja segurament que la recordareu també, no? Els que... recordar-les, espero que les recordem totes, com aquesta que es posarem ara. Aquest senyor no sé si va tenir dos o tres cançons només que van més o menys conegudes, no? Temes, sí, sembla que eren també començaments mitjans dels anys 70, el senyor Valen, recordeu un senyor que cantava una cançó que es deia La mano de Dios?

Valen, La mano de Dios. L'ho recordat, aquesta? Segurament que sí, perquè aquesta també... Potser no la vam escoltar massa temps, però sí, sí que va ser un tema doncs, que en el seu moment doncs, va ser bastant escoltada. Una senyora que també triomfava a començaments dels anys 70, no? Que era també temes molt d'allò, molt macos, eh? La senyora Maria Ortiz, eh? Recordeu? Segurament que sí que la recordareu, que era estil d'allò, anava una miqueta folk, d'allò música folk, no? Segurament que recordareu la cançó aquesta que deia No sabes cómo sufrir.

No sabes cómo sufrí, no? La veu de Maria Ortiz. Aquesta senyora tenia uns temes així molt romàntics, no? Eren temes que... Bé, els vam escoltar, no? Els anys 70, sí, els anys 70. Hi havia... O sigui, per almenys, no sé si és per l'edat o què, però ens recordem molts més que els dels anys 60, no? Perquè resulta que hi havia més música que venia de fora, també hi ha, no? I amb els casets i tot això, em semblava que podies tenir més música desada, no? Perquè, clar, no era el mateix dur 12 discos a sota el braç que dur 12 cançons amb un caset, no? Després ja, últim, ja va venir, bueno, o més tard, ja va venir el que és el CD, no? I però els casets no, em sembla que la música tampoc era tan, se sentia tan bé com potser com un disco, no? Però mira, per anar por ahí, doncs, per portar l'escoltant amb el cotxe i tot això, em sembla, almenys era més còmode, no? I eren temes, doncs, que escoltàvem quan sortia, quan era principalment de cara a l'estiu, no? Doncs sempre treien aquell d'allò, aquell recopilatori de los grandes temes de l'any, no? Segurament que recordareu moltes versions de molts casets, no? D'això, de lo que era lo más escuchado de l'any, o los mejores versiones de l'any, o coses així. Segurament que tot això ho recordareu, no? Als anys 70 hi va haver molts d'aquests casets. Continuem aquí, continuem amb la nostàlgia, continuem amb una senyora... Aquesta ja era a últims dels anys 70 quan triomfava aquí, però també venia cançons que vam escoltar.

Quierem Siempre, la senyora Paloma San Basilio, no? Aquest era un tema una mica més modern, no? Era una versió més modernitzada del que era la clàssica Quierem Siempre, no? Que era el tema, doncs, bastant conegut als anys 60 i 70, també. Els que també als anys 60 ja eren coneguts i que després als 70 també, però no gaire, no sé si vam sortir gaire temps als 70, però als 60, si els senyors de los cinco latinos, no? També tenien també tenien un munt de temes com aquest. Tu eres mi destino.

Tu eres Mi Destino, la veu de los Cinco Latinos, un altre grup, doncs, que als anys 60 el vam escoltar bastant en temes, tenien molts de temes, molt romàntics, uns altres versions una mica més, potser una mica més mogudetes, no?, però eren temes... Aquesta sembla que la cantaven l'any 59, ja, eh?, o sigui que ja... devia ser abans d'allò, perquè aquests senyors em sembla que abans de venir aquí a Espanya i quedar-se aquí a Espanya ja, doncs, aquests havien actuat, em sembla, a Nord-Amèrica i tot, o sigui que allà més o menys a lo millor, doncs, cap a la part, doncs, de Nord-Amèrica, no?, doncs, a la part que era allò de, que era més castellano parlante, que en deien, no?, que no parlaven tant a l'anglès, vaja, hi havia molta gent, doncs, que a lo millor eren immigrants i tot això, de la part de Sud-Amèrica, no?, i doncs havien actuat, em sembla, i eren famosos a Nord-Amèrica, aquests senyors, i després ja van venir cap aquí a Espanya, i ho van acabar de rematar aquí, no?, segurament que no l'he escoltat aquesta cançó, bueno, i ara doncs ja l'última cançó que podem escoltar avui, un tema que ens porta a, ara anem a Itàlia, el senyor Nicola Di Bari, que ens porta una història d'amor, no?,

Ya no estás más a mi lado, el señor, la historia d'un amor. El títol és la història d'un amor, ja no estàs més a mi lado, potser també si dius això de ja no estàs més a mi lado, no? Segurament que també recordarem a començar aquesta cançó. El senyor Nicola Di Bari ens acompanyava aquests últims minuts, ja aquest tema ja és l'últim que hem pogut escoltar, un tros del tema que hem pogut escoltar, ja s'ha acabat el temps, ja, doncs ja més o menys una horeta, no?, entre la salutació i la despedida, doncs una horeta amb tots vosaltres aquí, la nostàlgia de Calafell Ràdio, sabeu, Pep Cosidor, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, no?, els diumenges al matí de 10 a 11 a la matinada, no?, escoltant temes que van ser famosos, com dic sempre, espero que hàgiu tingut una bona hora, no?, que hàgiu passat molt bé i que ens tornem a trobar la setmana que ve. Salutacions a tothom. Molt bona setmana.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I've heard people say that too much of anything

Hola, què tal? Benvingut, benvinguda a una nova edició del Maletí Musical. Ens en retrobem una setmana més a través d'aquest punt del dial, a través de la 107.8 de la FM, a través de Calafell Radio. Com sempre, tot un plaer és estar al teu costat. El meu nom és Israel Rius. Així comencem, així donem inici, de forma animada, amb Juan Luis Guerra i los 440, amb un tema del record, amb un tema també dels èxits, i en directe, en vivo, en concert. Això és Visa para un sueño. Bon dia, benvinguts, benvinguda.

Les cançons de sempre, grans records que ens portaven Juan Esguerra i los 440 amb aquest Visa por un sueño. Continua avançant al teu costat amb temes del record i amb els grans èxits inclosos en aquest àlbum recopilatori de la gran Rocío Dúrcal. Des de Amor Eterno, això és Como un pasado los años.

Aquí teníamos la música de Rocío Dúrcal, cómo han pasado los años. Avançant amb temes, amb melodies, amb cançons del record, i ara, com no, ens quedem amb un dels temes importants del gran Richard Marx. L'àlbum s'anomena Repeat Defender, i això és Right Here Waiting. Compartim per tu melodies, cançons, èxits, en aquest matí de diumenge, des de la sintonia del 107.9 de la FM, la sintonia de Calafell Ràdio.

una de les balades romàntiques més icòniques de la història del pop i del soft rock. Va ser escrita i interpretada pel cantautor americà Richard Marx, que es va convertir en l'èxit més massiu i recordat de tota la seva trajectòria musical. Continuem al teu costat, continuem aquí a través de Calafell Ràdio amb més cançons, amb més melodies i amb més temes. I want to know what love is. Foreigner 40.

Rainer Forti, de l'any 1977, però remasteritzat el 2017. Avançant amb tu, al teu costat, i ara, amb temes del record, de la mà de Sergio Dalma. Des d'un àlbum anomenat Cuerpo a Cuerpo, any 1995, dins cançons com aquesta, I jo te besé.

Les fins musicals de Sergio Dalma de fa ja uns quants anys amb aquest UTBC avançant al teu costat i ara amb un duet fantàstic protagonitzat per la formació Presuntos Implicados amb Randy Crawford, aquest clàssic La Noche Fallen.

0: diverses ocasions, en aquest cas de la mà de presumptes implicados i Randy Crawford.
1: Ara, continuem també en aquesta línia de duets i ara ens quedem amb aquest duet protagonitzat per Miguel Ríos, un tema també original de Manolo García, Insurrección.

a Miguel Ríos, també dins un àlbum anomenat Miguel Ríos i les estrelles del rock, amb aquest Insurrección, amb Manu García. Ara, des de l'àlbum número 3 d'Alejandro Sanz, estem parlant de l'any 1995, dins de peces musicals era el record com, per exemple, aquesta Por Bandera. Temes que compartim amb tu aquest matí de diumenge des de Calafell Ràdio.

una emotiva cançó d'Alejandro Sanz, inclòs en el seu exitós tercer àlbum d'estudi, titulat Alejandro Sanz 3. I com et comentava, va ser llançat l'any 1995. I això que no para, que continuem amb més temes, més cançons, més formacions, i ara amb el disc de Aquí, Aquetema. Això és verdad.

Aquest era l'estil, aquesta era la música i la fusió que pràcticament que tema amb Antonio Carmona en front, amb aquest tema anomenat Verdadero. I ara, el tema El Record ens el porta el gran John Paul Young amb aquests clàssics hits, amb aquest Love is in the Air.

l'èxit, el gran clàssic de John Paul Young amb aquest Love is in the Air que compartiu amb tu en aquest matí de diumenge. Ara ens quedem amb un dels temes també força coneguts i emblemàtics de la trajectòria musical de la gran Donna Summer. On the Radio. Melodies que volen per tu des del 107.9 de la FM.

tribut als grans temes, a grans cançons de Roberto Carlos amb la veu de Tamara, amb aquest Lady Laura. Ara la música blues ens arriba amb aquest també clàssic llatí que es diu Almohada. Ens arriba de la mà de José José amb l'àlbum Los de Siempre en Blues, volum número 2. Sona així de bé.

Ritme a plus, amb aquesta versió del Tim del Moata, amb José José, posem el punt i final a aquesta edició d'aquest diumenge del Maletí Musical a través de Calafí Ràdio. Com sempre, tot un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Israel Rius. Que siguis molt feliç, acaba de passar un fantàstic dia, un fantàstic diumenge, i ens retrobem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment de viatjar. Aquest és el programa de viatges de Calafell Ràdio. Avui us oferirem una excursió llunyana. Anirem a conèixer Fuerteventura, un paraís amb més de 150 quilòmetres de platges de sorra blanca i aigua turquesa. I parlant de platges, al programa d'avui també us oferirem una guia per visitar platges increïbles de postal. No et perdis el programa d'avui. Comencem.
1: Agafa la maleta, que marxem.
0: Doncs arribem a Fuerteventura, a la platja de Canàries. Un paraís amb més de 150 quilòmetres de platges, de sorra blanca i aigua turquesa, on descobrir immensos paisatges naturals i compartir el caràcter obert de la seva gent. Una illa on practicar moltíssimes activitats en les millors condicions. Hi ha diferents platges que hem de conèixer a Fuerteventura. La que es diu Islas Canàries, i per alguna cosa serà. Les seves aigües netes i tranquil·les et poden fer disfrutar no només del sol. Llargs passejos, practicar esports com el surf, el windsurf o el volei, o simplement completar el teu dia gaudint de la naturalesa, que també té cabuda en aquestes platges de sorra fina. Hi ha moltíssimes platges per descobrir, algunes més verges, com per exemple una que es diu Playa del Mal Nombre. Es troba a Fuerteventura i és increïble per descobrir-la. També té sorra fina, aigües turqueses, però molta, molta pau. És un lloc verge on no hi ha serveis propis de les platges urbanes. Per tal, si tens pensat visitar-la, hauràs de portar tot el que necessites. Hi ha una altra platja, es diu Del Risco del Paso, a Fuerteventura. Una platja emblemàtica. És portada de moltes postals representatives de Canàries i es situa a la costa sur de Jandia, al municipi de Pájara. Al ser una zona tradicionalment ventosa, especialment durant els mesos d'estiu, és ideal per la pràctica d'esports aquàtics. Tot i que també, si no hi ha vent i és moderat, ofereix una experiència única de sol i platja. Hi ha moltíssimes platges més per gaudir, platges amb comoditats, d'altres salvatges, acollidores, junt a pobles pesquers o pintorescos, on gaudir dels seus encants. Però també hi ha diferents localitats turístiques a Fuerteventura. Llocs increïbles que no et pots deixar perdre. I no només per deixar la tovallola, sinó per gaudir dels pobles que són tan macos de visitar. A Fuerteventura podràs gaudir de miradors i també d'espais naturals. A banda de quilòmetres de platja, aquesta illa també ofereix paisatges d'altura. Els millors miradors de Fuerteventura són un lloc perfecte per contemplar la naturalesa volcànica d'aquest arxipèlag. Donen pas a extenses planes, parcs naturals i entorns rurals i costers. Els seus 813 metres d'alçada màxima combinen perfectament els cels gairebé tota l'època de l'any. I també has de viure els espais naturals de Fuerteventura. La illa més antiga de l'arxipèlag i una de les més tranquil·les en quant a activitat volcànica ha permès a Fuerteventura desenvolupar una naturalesa única, considerada un dels ecosistemes més importants del món i declarada el 2009 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. La illa compta amb parcs naturals, monuments naturals, antigues coves, extenses planes i molta biodiversitat. I tens el monument natural de Tindaya, el Parque Natural Islote de Lobos, el Parque Natural Dunas de Corralejo, el Parque Natural de Jandía i molts més, tot un seguit d'activitats per visitar en aquests parcs naturals. També hi pots trobar museus i visites d'interès a Fuerteventura i, com no, llocs amb molt d'encant. A banda de les seves platges, paisatges i gastronomia, a Fuerteventura hi ha molt per descobrir. La illa, amb la superfície més gran de l'arxipèlag, amaga una geografia amb llocs amb molt d'encant, llocs increïbles per fer fotografies i per disfrutar amb la família o els amics. Només has de buscar els llocs o municipis que més t'agradi visitar. Per exemple, Antigua, Puertito de Lobos. Molt maco el Puertito de Lobos. Us el recomanem des d'aquí, des de l'Esperit Viatger. Segurament t'encantarà, és un lloc privilegiat i molt bonic de veure. Puertito de Lobos. També tens el Pozo Negro. Un lloc volcànic per gaudir-lo. Són moltíssimes les propostes, molts racons que tens per visitar a Fuerteventura, a les Illes Canàries. Nosaltres et recomanem una pàgina web perquè puguis consultar tot el que t'hem explicat. Es diu visitfuerteventura.com.
1: Esperit Viatger, un programa ple d'il·lusions.
0: Fem una petita aturada i tornem d'aquí uns minuts. Escoltem a la cantant Aitana amb aquest tema musical que es diu Les Babies.

0: Esperit viatger, un món per descobrir.
1: Molt bones, com esteu? Moment per viatjar, per agafar la maleta o per preparar-la. Us recomanem alguns llocs increïbles que teniu que visitar. Són paradisos mediterranis. Des de la Costa Brava fins a les Balears, platges que us transportaran al paradís. Comencem per la platja del Trabucador, a Sant Carles de la Ràpita, al Montsià. Aquesta llarga platja de dunes, envoltada de mar pels dos costats, és sempre un lloc bonic i especial per fer-hi una passejada o contemplar flamencs. És també un espai molt freqüentat per aficionats del surf de vela i el surf d'estel, que aprofiten el vent de la zona i omplen el mar i el cel dels colors de les seves veles i estels. L'indret us semblarà el paradís a mitja tarda, quan la llum del sol esdevé daurada i finalment tanyeix de tons vermells al cel i el mar. Més propostes. Pren nota. Platja de Cap Roig, al Perelló, al Baix Ebre. Voleu gaudir d'una platja com les del Carib a només 2 quilòmetres de l'Ampolla? Doncs haureu de situar-vos als peus de la urbanització Cap Roig per trobar aquesta gran platja de sorra blanca que destaca pel seu entorn, una gran pineda i diversos penya-segats amb roques de color ataronjat. El millor del lloc són les aigües transparents en fons de sorra. S'hi pot arribar des de l'Ampolla pels carrers de Cap Roig a l'extrem nord. Hi ha dutxes, lloguer d'embarcacions i un quiosquet de platja. A tocar d'aquest indret hi ha altres cales petites i poc freqüentades que també us recomanem, com la dels Capellans, la del Morro de Gos o la de Santa Llúcia. Cala Aigua Xèlida, a Tamariu, al Baix Empordà. Ja ho veieu, que aquest espai d'avui el dediquem a platges. A Tamariu només s'hi pot accedir amb barca o a peu, des de la urbanització que porta el mateix nom que la Cala, a través d'unes escales. Aigua Xèlida és una platja de pedres envoltada de roques i pinars, amb un entorn espectacular, que té una de les aigües més clares de la Costa Brava. Quan hi arribeu, no hi voldreu marxar. Cala Jugadora, a Cadaqués, a l'Alt Empordà. Arrecerada pels ginebres, protegida del vent i vigilada per la gran roca vermella i el far de Cap de Creus, la Cala Jugadora és un tresor amagat enmig del parc natural del Cap de Creus. Petita, però amb unes vistes envejables del far, hi trobareu un paratge amable, aliè del paisatge castigat pel vent, que s'observa a altres zones del Cap de Creus. No podreu marxar sense fer-vos-hi un bany, perquè té una aigua freda, però de somni. Cala Presili, a Mahó, a Menorca. Amb el far de Faratavics de Taló de Fons, la Cala Presili és una platja que enamora. La sorra blanca i l'aigua turquesa contrasten amb el color negre de les roques de la zona. Per arribar-hi cal seguir un tros del camí de cavalls que trobareu indicat abans d'arribar al far. Un imprescindible de tota vista a Menorca. I de Menorca cap a Mallorca, a la Cala Barca, a Manacor. És una cala verge que representa la costa retallada per les entrades del mar i els penya-segats. S'hi ha d'arribar caminant uns 15 minuts pel mig d'un bosc de pins, alguna zina i garrofers. La caminada val la pena quan us hàgiu banyat i pugueu dir que heu provat una de les aigües més cristal·lines de Menorca i Mallorca. Platges de Comte, a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa. Diuen que les aigües d'aquest conjunt de cales són les més transparents i encisadores de tota l'illa d'Eivissa. Si a això hi afegim un paisatge autènticament espectacular i encara verge, sense hotels i només amb algun quiosquet restaurant, aleshores tenim gran part dels ingredients necessaris per gaudir d'un lloc idíl·lic. No hi ha excusa per anar-hi i descobrir aquesta platja. Més propostes al calor d'Esmort a Formentera. És una visita obligatòria si es passen uns dies a Formentera. El Caló d'Esmort és una platja petitíssima en un entorn natural incomparable. Tota l'illa és coneguda pel fet de tenir les aigües més transparents de les Balears. Però el Caló d'Esmort concentra una bellesa difícil de descriure. Per entendre-ho, s'ha d'anar. El Portitxol, a Xàbia, al País Valencià. Instagram l'ha convertit en una de les platges més famoses del País Valencià. La seva situació, sota uns penya-segats plens de vegetacions, el color turquesa de les aigües i les casetes de pescades que s'hi conserven, són els ingredients necessaris per fer d'aquesta platja un somni fet realitat. I acabem les nostres propostes de platges a la platja del Racó, al Rosselló. El Racó és el nom d'un lloc considerat com un dels més originals de tot el litoral del Mediterrani. El lloc és simbòlic, ja que a l'extremitat de la platja de sorra comença la costa rocosa que va geològicament fins al Golf de Roses. Vora el mar, unes petites cases amb jardinets florits s'han construït al llarg de carrers de sorra. L'any 1957, el Racó es va autoproclamar municipi lliure i va posar els noms dels carrers i de les places en català del Rosselló, on, per exemple, les Garotes es diuen Engarotes.

Són llocs increïbles per visitar i descobrir. Propostes de paradisos de platges, paradisos mediterranis, des de la Costa Brava fins a les Balears i més enllà. Llocs que us transportaran al paradís i on podreu relaxar-vos i desconnectar.

0: Rústic Vilella. Masia de categoria Gran Confort, 3 espigues. Rústic Vilella és una masia de turisme rural situada a l'antiga casa Cal Pere Vilella, al terme municipal de Gisclareny, a l'Alt Berguedà, dins del Parc Natural Cadí-Moixeró. Es troba aïllada del nucli urbà, a una altitud de 1.425 metres, prop del mirador del municipi i de l'ermita de Sant Miquel de Turbians, datada del segle IX, i compta sempre amb la màgica presència de la muntanya del Pedraforca. Des de Rústic Vilella, l'Oriol Baños ens explica la història de la casa.
1: Nosaltres ara fa 21 anys, els meus pares venien aquí a Gisclareny a estiuejar, van comprar una caseta que anàvem arreglant, però la seva idea sempre era venir a jubilar-se o estar-se aquí. El que passa que jo, quan bueno, tenia uns 20 anys o així, ja vaig decidir venir a viure aquí i vam pensar de muntar algun negoci. I va ser això, llavors, quan vam comprar les runes on eren aquesta casa antigament, que era Cal Pere Vilella, i vam fer les obres ja pensant en fer de turisme rural i fent-les el menjar, oferir les habitacions i el menjar. La casa es va obrir el 2004, el que passa que ja abans, el 2000, així, ja vam començar a tenir el projecte, a buscar el lloc i fer la construcció.
0: La masia disposa de 5 habitacions, amb bany, calefacció i magnífiques vistes a l'exterior. Menjador, sala d'estar equipada amb llar de foc, televisió, jocs de taula i servei de bar, en un ambient tranquil i acollidor, així com d'unes àmplies zones verdes amb taules exteriors.
1: Són 5 habitacions, que totes poden ser dobles o triples, o de 4 inclús, i llavors oferim tots els àpats, qualsevol àpat que es vulgui fer. També tenim la piscina, que també és climatitzada, que es pot fer servir l'hivern. Tenim cavalls, que també fem rutes. I si no, també les rutes a peu és el que més fa la gent també. Una ruta que es va a una ermita aquí del segle IX, Sant Miquel de Turbians, o el naixement de les fonts del Bastareny, o el mirador d'aquí de la Roca Tiraval. Hi ha diverses coses, diferents distàncies i diferents nivells, sobretot per canalla, que és el que més ens ve a la casa. Una mica de jocs de taula i el cobert a fora també, que també s'aprofita per jugar, per dinar, pel que es vulgui.
0: Com a novetat, han creat una casa de fusta, dalt dels arbres, un gran niuet d'amor.
1: Sí, és una caseta que al principi havia de ser només per anar-hi a jugar als nens, per tenir una caseta sobre els arbres, tota feta de fusta, i ara que fem també, si algú vol dormir-hi, una parella pot dormir-hi, i també és un racó com més un niuet als arbres. Bueno. Més romàntic que l'habitació. És un lloc així més petit i tancat, però és, bueno, és més maco.
0: La cuina que es pot degustar a Rústic Vilella està basada en plats tradicionals de la zona i menjar casolà, elaborat a base d'aliments collits i criats a la comarca. Per a les zones de lleure, com deia l'Oriol, disposen d'una piscina coberta i climatitzada, d'un petit gimnàs amb sauna, de cavalls per fer passejades i de bicicletes de muntanya. També podreu gaudir de més d'una desena de rutes locals de senderisme, l'ascensió al Pedraforca, la visita al nucli medieval de Bagà, les fonts de Bastareny, entre moltes altres activitats. Les vistes des de la casa Rústic Vilella són impressionants.
1: El que veiem, el primer que veus a la casa és el Pedraforca, lògicament, llavors a mà esquerra es veu tota la serra d'Ensija, amb el refugi que dona amagat i la gallina pelada, i a mà dreta la serra del Cadí-Moixeró, tota la zona. Si mirem cap a l'altra banda, veiem el cim de Turbians i el coll de Turbians, que serien les vistes que caminant 10 minuts agafem vistes sobre Bagà i la vall del riu Llobregat. I caminant 20 minuts en direcció nord, anem a veure la vall del Bastareny, l'altra vessant que encara és el poble de Gisclareny.
0: Les habitacions no disposen de televisió i, per tant, es busca la màxima tranquil·litat.
1: No vam voler tampoc tenir televisió a les habitacions perquè millor que la gent visqui a fora, ja que estàs en aquest entorn privilegiat i amb aquestes vistes, millor que estiguin a fora. Al principi, que no hi havia cobertura de telèfon, també hi havia gent que es queixava, però al final ho agraïen. Quan es podien desconnectar del tot, ara no, ara hi ha cobertura de totes les companyies, perquè també són serveis que es necessiten. Però la gent el que fa més és estar-se a fora i relaxar-se. Sí.
0: La casa rural Rústic Vilella es troba en una finca enmig del bosc amb esplèndides vistes al Pedraforca. Amb l'estada a la casa s'ofereixen descomptes a multitud de recursos turístics de la comarca, empreses d'activitats i també museus. Segons ens ha explicat Oriol Baños, els mesos de juliol i agost són forts en temporada alta, també al setembre i a l'octubre, a la temporada dels bolets.
1: Normalment és a mig juliol i tot l'agost, és cada dia hi ha gent, i llavors ara setembre i mig octubre, sobretot per la temporada dels bolets, perquè se'n fan molts, aquest any que és molt bo de bolets, cada dia hi ha algú que ve a passar una nit entre setmana inclús i anem fent bastanta gent. Sempre hi neva. Normalment, ara menys, que altres anys, però gener i febrer, normalment sí. El que passa que no són grans quantitats de neu, el que passa que sí, uns 4 dits de neu, sí, hi cauen.
0: La procedència dels clients de la Casa Rural són majoritàriament de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del Penedès.
1: Els principals són clients de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès. També a Sabadell i Terrassa també hi ha bastanta gent. Després seria més poder de l'àrea del Penedès, déu-n'hi-do, també força gent últimament està venint. I d'estrangers va variant segons els anys. Hi ha alguns anys que venen molts holandesos, altres anys francesos i aquest any bastants anglesos. El que passa que no és un gran... No hi ha gran quantitat, però sobretot juliol i agost sí que són aquests clients els casos. Nosaltres estem donats d'alta en 4 portals d'internet, que són els famosos que tothom busca de turisme rural. Després també treballem amb la nostra pàgina web i ara una mica més amb xarxes socials. En Facebook i Twitter també trobem bastanta gent, però d'on més ve gent és del boca a orella. De gent que ja ha estat aquí i els diu als seus familiars, als seus amics, molta gent recomanada, que pensem que és la millor publicitat, perquè si una gent ha estat bé i li diu als seus amics, vol dir que ja han estat bé i és la que anem mantenint també força gent d'aquest tipus.
0: Una casa rural on es busca la màxima tranquil·litat. L'Oriol Baños explica l'ubicació.
1: Estem a l'est del Llobregat, que és la carretera C16 o E9. S'ha d'entrar fins al poble de Bagà, i a dins de Bagà està indicat el cartell de Gisclareny i és una carretera de muntanya d'uns 12 quilòmetres i estem també a les afores de Gisclareny. Gisclareny és un poble petit que només té 30 habitants, doncs estem encara a les afores i amb una carretereta de 3 quilòmetres més, tot asfaltat, arribem fins a casa.
0: L'Oriol comenta que la crisi els ha afectat, però lleugerament. Escoltem-lo.
1: Lleugerament. Poder sí que ha baixat una mica la cosa, però veient com està el tema no ens podem queixar, perquè segueix venint gent, ja ho veieu, i anem fent. Clar, a vegades, el juliol, per exemple, va ser molts dies de mal temps, llavors, clar, el mal temps també fa que la gent no surti tant, però l'agost ha estat molt bo i ara la temporada de bolets també està sent molt bona.
0: Per últim, envia un missatge als oients de l'Esperit Viatger.
1: Doncs si volen desconnectar, bàsicament, i viure en plena natura, que vinguin aquí, que els oferim. I també un bon menjar que fem perquè passin una bona estada.
0: Hem arribat al final gairebé ja del programa de viatges de Calafell Ràdio. Falten pocs minuts, però abans d'acomiadar-nos us deixem amb un tema musical que us acompanyarà al llarg d'aquests propers minuts. Nosaltres seguim en directe aquí a la programació habitual d'aquesta casa, Calafell Ràdio, com tots els dissabtes i diumenges. Gràcies.

0: Ortega. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 7 de juny. Com cada diumenge, als informatius farem un repàs de les notícies més destacades que els hem ofert al llarg de la setmana. S'ha celebrat a Calafell l'audiència pública per iniciar el procés de redacció del nou Pla d'Acció Municipal, el PAM, per al proper mandat 2027-2031. El PAM és el full de ruta que relaciona i prioritza els objectius, les línies estratègiques i les accions que l'Ajuntament de Calafell es compromet a dur a terme durant el proper mandat. És per aquest motiu l'opinió ciutadana i el màxim de consens social en la seva elaboració. Per això es fa un ampli procés de participació ciutadana que pretén ajustar l'acció municipal a les necessitats dels calafellers i calafellenques. Aquest procés aporta, apunta a l'Ajuntament, coneixement dels projectes i actuacions concretes que es duran a terme. El procés per la redacció del nou PAM 2027-2031 ha de facilitar una reflexió compartida amb la ciutadania i els agents socials, construint una visió compartida sobre el futur de Calafell i les prioritats del municipi pels propers anys. Per a fer-ho possible es faran 5 taules de debat temàtiques, una per cadascun dels eixos de l'actualitat al PAM. El procés es podrà seguir a la plataforma Decidim Calafell. Però primer de tot cal passar balanç de l'estat d'execució de l'anterior PAM 2023-2027. És del 71,90% a manca d'un any per acabar el mandat. L'anterior PAM tenia un total de 100 accions i s'estructurava en 5 àmbits: la ciutat accessible i equipada, la ciutat ecològica, oberta, participativa i connectada, la ciutat per viure i conviure, la promoció de la ciutat. Es poden veure quines accions queden per acabar i quines estan ja executades al 100% al decidim.calafell.cat. Per tant, doncs, encara queden coses per fer i algunes que s'han de fer en els propers anys, apunta l'Ajuntament de Calafell. Per aquest motiu s'ha elaborat el PAM per als propers anys.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara és moment de parlar dels agents cívics de Calafell. Aquesta notícia ens la porta el David Burillo.
2: L'Ajuntament de Calafell incorporarà pròximament nous agents cívics als carrers del municipi amb l'objectiu de combatre l'incivisme i reforçar la conscienciació ciutadana. Els treballadors i treballadores ja han estat contractats a través d'un pla d'ocupació i actualment estan acabant la seva formació abans d'incorporar-se al servei. Ens dona tots els detalls l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer.
3: Vareu començaran també doncs, ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estan incontractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos, i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs la sensibilitat ambiental, es millori doncs també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
2: Com bé comentava l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, aquests agents actuaran especialment en tasques de prevenció i sensibilització, vigilant conductes incíviques a la via pública i fomentant actituds més respectuoses amb l'entorn. També assumiran part del control de les entrades i sortides de les escoles, una feina que fins ara feia la policia local. Segons el govern municipal, això permetrà alliberar efectius policials perquè puguin reforçar la seva presència en zones comercials i espais amb més afluència de gent. Els agents cívics estaran distribuïts per diferents zones del municipi, seguint la planificació que està preparant la prefectura de la policia local.
3: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs, està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs, pugui fer altres coses, doncs, estar més present en els carrers, a les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent i no haver d'estar pendents doncs, de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs, aquestes d'incivisme i també doncs, de vigilar doncs, que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
2: El contracte dels nous agents serà aproximadament d'un any, tot i que el consistori no descarta ampliar el servei en el futur amb nous plans d'ocupació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies, la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní s'han reunit amb l'alcalde de Calafell per tractar la problemàtica de l'alta velocitat a la carrerada d'en Ralet i al carrer Ramon i Cajal. La trobada s'ha produït arran de les reiterades queixes veïnals per la circulació de vehicles a velocitats molt superiors al límit establert de 30 km per hora, una situació que genera un evident risc per la seguretat viària i una creixent preocupació entre els residents, especialment a l'entorn del barri del Romaní. A la reunió s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora als trams afectats de la carrerada d'en Ralet i al carrer Doctor Ramon i Cajal, unes actuacions destinades a reforçar la seguretat viària. S'ha presentat el projecte d'intervencions viàries impulsat per l'Ajuntament i compartit amb matisos per l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit, minimitzar el risc d'accidents i reforçar la seguretat del conjunt d'aquesta via. També s'ha informat que en els pròxims dies començaran les obres de millora en els trams afectats, destinades a reforçar la seguretat. Des de la Federació Xarxa Vendrellenca volen expressar l'agraïment a l'Ajuntament de Calafell i també a l'alcalde per la predisposició, la rapidesa i la resposta i la voluntat d'afrontar aquesta demanda ciutadana amb mesures concretes. També es destaca la coordinació i el treball conjunt entre la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní en el marc del conveni de col·laboració existent entre les dues entitats, un fet que ha permès analitzar en detall la situació actual. De fet, doncs, la part de la carrerada d'en Ralet corresponent al terme municipal de Calafell compta amb el compromís ferm d'actuar amb la màxima celeritat possible. Atesa la singularitat administrativa d'aquesta via, ja que es troba situada entre dos termes municipals, el del Vendrell i el de Calafell, s'insta l'Ajuntament del Vendrell a implicar-se plenament en l'execució coordinada de les mesures previstes. Per tant, des de la Federació Xarxa Vendrellenca i l'Associació de Veïns del Romaní apunten que continuaran fent seguiment de l'evolució del projecte.
1: Les notícies de Calafell.
0: I el CREAC de Calafell ha celebrat aquest passat dissabte activitats relacionades amb la Setmana de la Natura. S'han celebrat les activitats a les seves instal·lacions amb la participació de persones que han volgut conèixer com és el CREAC de Calafell. Així ens ho explica la directora, la Juli.
4: Sí, mira, clar, tenim moltes fotos relacionades a tot el procés que ha tingut el centre per començar a créixer i com està l'actualitat també. És molt bonic perquè, evidentment, la gent no sap com comença ningú lloc. Uh-huh. És a dir, i molt menys un centre de fauna i de recerca, així que contar com va ser tot el procés de començar les instal·lacions, com es va determinar on fer un laboratori o una sala de menjar o la sala de rèptils, pues, des de l'inici fins al que fem ara.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha confirmat aquest dilluns 1 de juny que Calafell i Cunit tindran una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un equipament que des dels dos ajuntaments fa anys que reclamen. Després d'assistir a la Junta de Seguretat Local de Calafell, la consellera d'Interior ha donat a conèixer davant dels mitjans de comunicació que la nova comissaria està inclosa al pla estratègic dels Mossos d'Esquadra, que s'aprovarà el pròxim setembre al Parlament.
5: Si no és fer-la, programar-la i tenir-la prevista pressupostàriament perquè estigui en el pla d'encàrrec d'infraestructures i per tant doncs, que pugui disposar dintre del que seria la planificació plurianual de recursos doncs, que estigui contemplada. Perquè està en el pla estratègic de Mossos d'Esquadra com un dels equipaments que s'ha de fer.
0: Parlon ha dit que seria una comissaria de districte.
5: Bueno, és una comissaria de districte que habitualment, com que dona cobertura també a una zona en la que habitualment doncs, hi ha activitat, hi ha doncs, tota una bona confluència de població que hi viu en aquesta zona i que és previsible doncs, que creixi, doncs, això ja dependrà de l'operativa tal com es decideixi. Si convé tenir una oficina compartida de denúncies o no. Això ja és una qüestió operativa que s'ha de decidir en les taules tècniques de treball. Però sí que, d'acord amb les característiques d'aquest territori que està creixent i que té, doncs, triplica gairebé la població a l'estiu i que té necessitats de millorar tot el que té a veure amb la tasca preventiva, i tot el que és la tasca, no només la reactiva, la desaturació, que ja l'estem fent i que funciona i que manté mantenir, permet mantenir les dades estables, però és important doncs, que donat el futur creixement que aquesta zona doncs, també tindrà i tota la intervenció urbanística que es planteja per part de l'Ajuntament, doncs, poder comptar amb aquest recurs per millorar la prevenció i per poder fer més proximitat també.
0: A continuació, les declaracions de l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que també ha parlat de la nova comissaria.
3: Dir-vos que de l'Ajuntament, després de saber la notícia, us anirem molt ràpid, anirem ràpid a actuar urbanísticament. No són tràmits fàcils de fer, però sí que anirem ràpid, tot el que ens permeti la llei, i evidentment volem aconseguir doncs, els terrenys l'abans possible per poder planificar doncs, aquesta nova comissaria, poder-la construir, si pot ser, abans de que acabi el mandat, és una bona, és un bon objectiu, no?
0: Per tant, a partir d'aquí, el nou equipament haurà de superar els diferents tràmits fins que pugui ser una realitat. Tot i que Parlon ha manifestat que li agradaria que això succeís abans d'acabar l'actual legislatura, tant des de l'Ajuntament de Calafell com des del Departament d'Interior, no han volgut donar una data concreta de quan podria estar en funcionament. El fet d'ubicar la comissaria segur de Calafell respon a diversos aspectes. El primer, que estaria més a prop de Cunit, ja que el nou equipament s'ha plantejat des del principi com una comissaria dels dos municipis que ajudaria a descongestionar la del Vendrell, l'única que hi ha a la comarca del Baix Penedès. El segon aspecte seria que segur de Calafell s'han detectat els últims mesos un increment dels fets delictius i de la inseguretat relacionat amb un grup de joves que genera conflictivitat i que està relacionat amb el tràfic de drogues. La presència de la comissaria en aquesta zona ajudaria a tenir més efectius en aquest punt calent, segons ha anunciat l'Ajuntament de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem d'una activitat que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana al municipi de Calafell. És la 98 Octans Party i ens porta la notícia el David Burillo.
2: Calafell ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en punt de trobada dels amants dels vehicles americans amb la celebració de la 6a edició de la 98 Octans Party. L'esdeveniment, que s'ha desenvolupat a l'esplanada situada davant de la Creu Roja, ha combinat exposicions de cotxes i motocicletes, exhibicions de conducció, música en directe i diverses activitats relacionades amb la cultura nord-americana. Durant 3 dies, desenes de vehicles americans han omplert el recinte, que també ha comptat amb espais dedicats a la restauració, paradetes i activitats per al públic assistent. Un dels principals atractius ha estat el circuit de terra en forma de buit, on s'han realitzat diferents exhibicions de conducció. Ens explica tots els detalls l'Andrés Fernández, organitzador de l'esdeveniment.
6: L'objectiu és que s'atrobin els cotxes americans, una trobada de cotxes americans, i a fer l'exhibició del buit de terra per veure el motor que tenen els cotxes i fer una petita exhibició del circuit que hi ha. Bueno, aquest any hi ha de Palma de Mallorca, de Logroño, de Madrid, d'Alicante, d'arreu d'Espanya. Tenim el que és l'exposició de cotxes, hi ha l'exhibició del circuit de terra, hi ha concerts avui dissabte, 2 concerts, aquí a un del matí ara, a les 12, i per la tarda a les 6. Després a la nit a la discoteca Vips hi ha també concerts, i demà diumenge a les 12 també hi ha una exhibició del circuit de terra i exposició de cotxes.
2: Aquest esdeveniment és un punt de trobada per als amants d'aquest món d'arreu del territori espanyol, com en Julià Pacheco, que ve des de Mallorca, o el Lluís Oliver, des de Vilafranca.
7: Tenim un Chevrolet del 51, que se va matricular el 53 a Madrid, i bueno, va estar tirat molt de temps a Palma, a un poble. Bueno, el vaig estrenar a Calafell, a més, a un High Rockabilly, i duc amb ell, pues, igual, d'un 15 anys. I bueno, se va fer una restauració bàsica per poder rodar i disfrutar.
8: Bueno, sempre vinc perquè m'agrada conduir cotxes americans, els eventos que van aquí són dels millors que hi ha a la comarca de Catalunya, i bueno, normalment fan trobades i estan estàtics, i aquí hi ha emoció, hi ha una mica d'alegria.
2: La música ha estat una de les protagonistes d'aquest cap de setmana. Per l'escenari de la 98 Octans Party hi han passat les bandes de The Nite Howlers, The Bank Robbers, The Kabooms, Charlie Jean i The Tonics i Prisoners of Society, que han portat ritmes de rock and roll, rockabilly i música d'arrel americana. La programació musical s'ha completat amb les sessions dels DJs Mr. Fez i Booping Brush. Així doncs, aquesta trobada s'ha consolidat un any més com una de les cites destacades del calendari d'activitats de Calafell, atraient visitants tant del municipi com d'altres punts de Catalunya i d'arreu d'Espanya, reafirmant així l'interès creixent per la cultura del motor clàssic i l'estil de vida americà.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Publicada la programació del Son Estiu 2026 a Calafell, ja s'ha obert la venda d'entrades a la plataforma entrades.calafell.cat. Són les nits de música al Castell de la Santa Creu de Calafell i el 50è Festival de Música del Baix Penedès a l'Església d'Assumpció de Segur de Calafell. De fet, ja es poden consultar quins són els concerts que s'oferiran tant al Castell de la Santa Creu com a l'Església de l'Assumpció. Per exemple, a l'Església de l'Assumpció el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit, Ainhoa Arteta i Luis Santana. El diumenge 9 d'agost, nit de gospel quintet. També hi haurà un festival amb Chamber Orchestra of Europe el diumenge 16 d'agost. Pel que fa a les nits al castell, el dissabte dia 1 d'agost a 11:15 de la nit, Zebras Big Bang. Companyia Neus Mar el dissabte 8 d'agost, Men in Swing el dissabte 15 d'agost i la Harpo's Band, Històries de Jazz, el dissabte 22 d'agost. La venda d'entrades ja està disponible a entrades.calafell.cat per gaudir aquest estiu de les activitats del Son Estiu, les nits de música de Calafell 2026.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: L'Ajuntament de Calafell prendrà mesures contundents a nivell urbanístic per erradicar la problemàtica de seguretat en el centre de Segur i al carrer Montoriol de la platja de Calafell. Així es va anunciar en acabar la Junta de Seguretat on hi va assistir, recordem, la consellera Parlon i la subdelegada del Govern Central, Elisabet Romero. Per tant, doncs, s'ha constatat un lleuger increment dels delictes al municipi l'últim any amb una crescuda de l'1,2%, tot i que la mateixa Parlon s'ha referit a aquestes xifres com una estabilització dels delictes, sí que ha manifestat que hi ha algunes tipologies que han augmentat i obliguen a reforçar les actuacions policials. El que més preocupa entre les autoritats i els diferents cossos policials és l'increment de la inseguretat que hi ha hagut els últims mesos en dos punts concrets. La zona pròxima al carrer Montoriol, al nucli de la platja, i els carrers adjacents a l'Avinguda de Catalunya, al nucli de Segur de Calafell. Són zones on els dos últims caps de setmana s'han produït incidents violents que han acabat en ferits, un d'ells per l'ús d'una arma de foc i l'altre aquest mateix passat cap de setmana per un atac amb arma blanca. Escoltem les declaracions de la consellera Núria Parlon.
5: Però sí que hi ha alguns elements que requereixen de prestar atenció. Un d'ells és el que té a veure amb la proliferació d'algunes actituds que es barregen entre l'incivisme i la delinqüència a l'Avinguda Catalunya i al carrer Montoriol, amb algunes activitats que ja tenen lloc i que, per tant, doncs, treballarem amb una estratègia coordinada, tant per part de Mossos d'Esquadra com policia local i Guàrdia Civil i Policia Nacional, doncs, quan s'escaiguin al marc de les seves competències, per actuar amb més diligència davant d'aquesta delinqüència persistent o incivisme que a vegades doncs, està ratllant una conducta que incomoda els veïns. No? I això doncs, ara també ve l'estiu, s'incrementa la població del municipi i en aquesta línia doncs, es treballarà de manera coordinada amb doncs, el que coneixen com els operatius, el dispositiu Campai, retirada d'armes blanques de l'espai públic i doncs, els operatius de saturació que reforçarem durant aquest període de temps.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el Passeig Marítim a través del carrer Mercè Rodoreda, a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà en plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost del projecte serà de més de 108.000 euros i el pressupost de les obres podria rondar el 1 milió d'euros.

0: Xarc rep uns 20.000 visitants a l'any, bàsicament grups escolars que venen durant el curs a veure una ciutadella ibèrica única a Espanya, tal com era en la seva època, gràcies a l'arqueologia experimental. Però darrerament, entre els diferents temporals que van malmetre els sostres i el difícil accés que té al jaciment, s'havia baixat de visites. Aquest projecte ha de servir per tornar a agafar impuls i tornar-lo a posar on es mereix, apunta l'Ajuntament. En les darreres setmanes, l'Ajuntament de Calafell està fent uns sondeigs arqueològics dins la finca de l'antiga discoteca Luis Vega, de propietat municipal, per a buscar si hi ha més restes ibèriques a preservar. Aquests treballs estan finançats pel propi Ajuntament i tenen un cost de 10.000 euros. L'informe permetrà saber si existeixen restes d'una possible necròpolis o això només era una hipòtesi dels arqueòlegs. En el cas de que es trobessin restes, s'ha manifestat que es preservaran i que es posaran en valor, donant més importància encara al jaciment de la ciutadella ibèrica de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell i Omar Group han signat un acord per a la construcció d'un nou hotel de categoria superior i un palau de congressos a la finca de l'antiga discoteca Luis Vega. Es tracta d'una permuta a futur entre la finca, propietat de l'Ajuntament, i la nova construcció d'un centre d'interpretació del món Íber al costat de la ciutadella ibèrica de Calafell. La construcció d'aquest centre anirà a càrrec de la cadena hotelera i tindrà una superfície de 800 metres quadrats entre espais lliures i coberts. La inversió serà de prop de 2,5 milions d'euros per a la construcció del nou centre d'interpretació. El grup turístic Omar Group, que es dedica a la gestió hotelera des de la seva fundació el 1986. Actualment compta amb 10 hotels i 2.000 habitacions entre la divisió Ola Boutique Hotels a la ciutat de Barcelona, Aqua Hotel a la Costa Brava i Costa de Barcelona i Atzavara Hotel en Spa a la Costa de Barcelona. La intenció d'Omar Group és fer un hotel de categoria superior, 5 estrelles, amb 450 habitacions, palau de congressos i convencions, restaurant rooftop, spa and wellness, un petit gimnàs i espais lliures exteriors, amb piscines i jardins. La inversió pot rondar els 50 milions d'euros i el nou espai generarà uns 300 llocs de treball. Es respectarà l'antiga discoteca Luis Vega, la qual se li donarà un ús dins de les instal·lacions del nou hotel. Escoltem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que parla de places hoteleres.
2: I necessitem places hoteleres perquè la nostra activitat bàsicament està relacionada amb el turisme, amb els serveis, el comerç, la restauració, això és el que destaca Calafell. Per tant, quan més gent ens ve a visitar i més gent doncs, consumeix i més gent doncs, més negoci hi ha i més llocs de treball es poden generar al seu voltant, no? No tenim polígons logístics, no tenim polígons industrials, no tenim altres activitats que ens podrien doncs, donar llocs de treball i, per tant, si el pla territorial, que és el que s'està redactant, ens demana doncs, que hem d'equilibrar la residència amb gent que ve, amb el creixement que estem tenint, amb la generació de llocs de treball, aquesta generació de llocs de treball ha de sortir d'algun lloc, d'algun sector. I en aquest cas, doncs, el sector turístic, amb un hotel que obrirà tot l'any, que tindrà 300 llocs de treball directes, doncs creiem que és un bon impacte, perquè 300 llocs de treball serà l'empresa pràcticament més important del municipi, després de l'Ajuntament i de l'empresa municipal. Vull dir que estarem allà pràcticament, no? És gairebé un ajuntament més, no?
0: El nou centre d'interpretació del món Íber, d'altra banda, comptarà amb un espai immersiu per a conèixer la cultura ibèrica, una galeria on exposar les principals troballes de la ciutadella i una botiga. Serà un equipament que posarà en valor la ciutadella i millorarà la seva visita, apunta l'Ajuntament. Juntament amb la construcció de la nova passera de vianants, que la connectarà amb el passeig marítim, seran dos elements que convertiran la ciutadella en el principal atractiu turístic de Calafell i un referent estatal per visualitzar la ciutadella ibèrica calafellenca. La potenciació del patrimoni històric és un dels objectius, apunta l'Ajuntament de Calafell, no només en un municipi de sol i platja, sinó també amb un atractiu turístic de primer nivell i cultural per al sector públic. ja no serà només un lloc on hi van els grups escolars, sinó que també hi

0: aniran visites de tot el món i que s'allotjaran en un nou hotel.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ara parlem de la Nit Blanca de Mar Romeu. Tindrà lloc el 20 de juny, un dissabte, a 9:15 de la nit. Serà el recinte de la piscina de la urbanització Mar Romeu. T'has de portar el teu sopar, excepte la beguda, i només has de seure a taula. A les 11 de la nit hi haurà el tradicional ron cremat al ritme de veneres i, a continuació, música, amb una copa de cava i coca gratis per als socis. El requisit indispensable per assistir a aquesta festa és anar vestit de blanc. L'entrada és lliure i gratuïta. Per tant, es celebrarà aquesta festa, la Nit Blanca de Mar Romeu, que es celebra ja fa anys al recinte de la piscina, el 20 de juny.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. En tan sols un dia, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, ha atès un total de 13 espècies que han arribat al centre. La intervenció ràpida i especialitzada dels professionals del CREAC és clau per oferir-los les primeres cures, estabilitzar-los i coordinar-ne el trasllat als centres de recuperació de fauna quan és necessari. Què hem de fer si trobem un animal salvatge en mal estat al carrer? Trucar al 112. És recomanable indicar, si és possible, de quina espècie es tracta, en quines condicions es troba i qualsevol altra informació rellevant. Ells t'indicaran com has d'actuar. En alguns casos, per circumstàncies excepcionals, els serveis d'emergències no es poden desplaçar fins al lloc. En aquesta situació, una altra opció és contactar amb la policia local del municipi on es trobi l'animal. En aquest cas, si és el municipi de Calafell, a la policia local de Calafell. També us podran orientar sobre què fer o bé desplaçar-se per ajudar-los directament. Per tant, el més important quan es troba un animal salvatge és trucar al 112. També se'n fa càrrec el CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I seguim amb més notícies locals, perquè els volem explicar que a partir d'aquest 13 de juny i fins al 26 de juliol, el Miramar Centre Cultural de Sitges acollirà l'exposició Pell Mutant de l'artista multidisciplinari calafellenc Jordi Nin, dins de la programació de La Pregonera. La mostra seleccionada a la convocatòria de projectes expositius impulsada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges s'inaugurarà el 13 de juny a les 12 del migdia. A través de la fotografia analògica, el calafellenc explora els espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols, captant els rastres i missatges que les persones deixen a l'entorn urbà. L'exposició proposa una reflexió sobre les dimensions socials, humanes i estètiques d'aquests espais, convidant el públic a descobrir noves lectures sobre la comunicació i la memòria present a les ciutats. L'entrada a l'exposició és gratuïta i la mostra es podrà visitar a l'horari habitual del Miramar Centre Cultural de Sitges, de dimecres a diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Els festius, la sala resta tancada. Recordem, però, que la inauguració es farà el 13 de juny a les 12 del migdia al Miramar Centre Cultural de Sitges. Acollirà l'exposició del calafellenc, Pell Mutant.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Fins aquí el resum a aquestes notícies destacades que els ha acompanyat Mireia Romaguera. Tornarem en properes edicions. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
2: Catalunya Ràdio. El Papa demana davant d'un milió de fidels actualitzar la fe.
3: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
2: Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: Segona jornada de la visita de Lleó XIV a Espanya amb una missa multitudinària a la plaça Cibeles, on el pontífex no ha llançat un missatge tan polític com en el discurs d'ahir. Madrid, Dani Sainz de Aja, sí que ha apel·lat als creients a treballar pel bé comú.
5: Sí, si ahir Lleó XIV alertava sense embuts contra els populismes i la polarització, avui el missatge del papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la multitudinària missa de Corpus que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes, amb esperit renovador i amb compromís amb la societat.
2: Ho ampliarem. I al Catalunya Migdia també recollirem noves revelacions sobre l'anomenada Operació Catalunya. L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz confirma en una conversa amb Leire Díez que es van fer servir proves falses per acusar Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa.
6: El número 1 ja tenen aquí.
7: Sí, sí.
6: Porque el mejor entrar es que demonía y luego se
2: finca. En l'àudio que publica el diario.es, Francisco Martínez assegura que a l'exministre li encantava, diu literalment, filtrar coses. Del món, pendents avui diumenge de les eleccions al Perú, que es disputen la conservadora Keiko Fujimori i el candidat d'Esquerres Roberto Sánchez, que van frec a frec. I avui també voten a Armènia i a Kosovo. Ho explicarem. Les persones de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. Ho recull un informe que constata que prioritzen altres despeses, com ara el pagament d'un habitatge.
8: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard. El tema de l'estalvi per comprar un pis, una casa, cada vegada és més costós.
2: És l'economista Carles Herrera, propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc. També parlarem de Bali, perquè, a banda de la imatge paradisíaca que tots tenim, l'illa viu també una altra cara, la de la massificació turística, la mala gestió dels residus i la contaminació de part de l'aigua. I de la cultura avui, ressaca de l'última nit del Primavera Sound i també Marilyn Monroe. Recordarem la figura de la icona de Hollywood ara que a Londres es fa una exposició de fotografies de l'actriu coincidint amb el centenari del seu naixement. I a partir de 2:15, els esports, Xavi Soler, que destacarem avui.
9: Doncs avui viurem en directe al final del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Recordeu, Marc Márquez sortirà des de la pole position. També anirem a Vitòria, on avui, després de la victòria del Barça i la classificació per les semifinals de l'ACB, és el dia de la penya, que juga a la pista del Baskonia, ens espera l'Ernest Macià. I també anirem fins a Alacant, on avui pot aixecar un títol al Barça d'en Bosch o a la final de Copa, i fins a Vigo, acompanyant el camí de l'Europa per classificar-se per la final per pujar a segona divisió.
2: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
10: Bon dia, Eva. Circulació en general tranquil·la. Assenyalem, però, que a la C33 hi ha un carril tallat a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona per l'avaria d'un vehicle i que a la ronda litoral hi ha intensitat a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Quin temps ens espera aquesta pròxima setmana, Jofre? Bon dia.
12: Bon dia. De moment, entre avui i demà, les temperatures que remunten, repunten una mica la calor, en definitiva. Ara mateix hi ha valors entre 30 i 33 graus, res de l'altre món. Calor que no serà desbocada, però, en definitiva, demà fins i tot es podria arribar als 35 de manera puntual al Pla de Lleida. I sobretot a l'interior, a la costa, potser el termòmetre queda una mica més frenat en presència de marinades o també al Pirineu. Però bé, a partir demà a la tarda, una nova cua de front que lliscarà pel Pirineu portarà l'arribada d'una massa d'aire més atlàntica, més temperada, i això provocarà en definitiva que per dimarts, dimecres, tornem a parlar d'una reculada de la calor i de matinades més fresques. De moment, aquesta tarda, si hi ha algun ruixet amb les nuvolades que creixin al Pirineu, seran doncs aïllats i poca cosa, entre el Ripollès i Cerdanya aproximadament, i demà els ruixats comencen a guanyar una mica més de terreny, sobretot avançada la tarda, primer potser al Pirineu Central, després al nord de Lleida, amb l'arribada d'aquesta cua de front, amb entrada a la tramuntana a últimes hores, i sembla que dimarts concretament els ruixats tornaran a ser presents en molts sectors del nord-est del país.
2: Gràcies, Jofre Genover, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Ara són les 2:05. marxem cap a Madrid perquè la processó de Corpus enmig de més d'un milió de persones ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha celebrat aquest matí al centre de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre socialment i a no menysprear els més dèbils. A Madrid, seguint els actes del papa Lleó XIV, hi tenim en Dani Sendeaja. Dani, bon dia.
5: Hola, bon dia. Quines avui... Digues.
2: No, dic que quines paraules ha fet servir el papa?
5: Doncs avui la litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
3: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
5: Y también les ha reclamat compromís amb la societat.
3: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
5: Però els himnes, moments d'oració i els silencis han generat avui tot el protagonisme, acompanyat pels cardenals arquebisbes de Barcelona i Madrid. Lleó XIV ha presidit una missa que ha acabat amb milers de persones rebent la comunió alhora i amb el pontífex encapçalant la processó del Corpus Christi pel centre de Madrid.
2: Ha estat una missa massiva. Quin ambient s'ha viscut, Dani?
5: Doncs l'endemà d'una d'ella que ja va reunir mig milió de persones, avui el papa s'ha tornat a donar un bany de masses. L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol, un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de ben a prop.
7: Me hallamos crema, agua. Venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
13: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario. Vamos.
14: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
15: Además, nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
5: Ara Robert Prevost descansa a l'Anunciatura Apostòlica. Al vespre es reunirà amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
2: I precisament el papa arriba dimarts a Catalunya, el mateix dia que està convocada la vaga dels sindicats de l'educació i que comença la selectivitat. Mestres i professors, però, asseguren que les mobilitzacions es faran a partir de les 9 del matí per no entorpir l'arribada dels estudiants als exàmens. Aquest any es preparen 46.000 estudiants a les proves d'accés a la universitat i han tingut menys temps per preparar-se perquè amb les vagues han perdut dies sencers de classe. Qui més, qui menys, s'ha hagut de preparar per tant temes pel seu compte. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
16: Bon dia. Hem visitat l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, que porta una seixantena d'alumnes a la selectivitat. Com a la resta de centres, les vagues han marcat el final de curs i, com admet Jordi Saura, el coordinador de batxillerat, han anat justos de temps i hi ha temes que els alumnes han hagut de treballar sols.
17: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible.
16: La Laura Ortoy, que es presenta a la selectivitat per poder estudiar Ciències de l'Antiguitat, ens explica el que s'han trobat.
18: Molta part del temari doncs, l'haguem hagut de fer molt més ràpid. Això implica doncs, fer exàmens en un període molt curt de temps de temes que hem donat potser en un parell de dies o tres.
16: Tant la Laura com la seva companya Lucía Panadero veuen bé la introducció de detectors de dispositius mòbils a la selectivitat per evitar que es copiï, però tenen por que els controls els posin encara més nervioses.
19: Està molt bé perquè tots hem d'estar en igualtat de condicions, però sí que és veritat que són molts controls i et posen una mica més nerviosa, tot i que no portis res.
16: Les proves, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que afectarà la mobilitat a la ciutat i també als voltants de Montserrat.
2: I encara relacionat amb l'educació, els pediatres alerten dels riscos per a la salut de nens i adolescents que pot comportar la falta de climatització de les aules. Aquests últims dies en parlàvem de les temperatures que hi ha en algunes classes i reclamen mesures urgents per pal·liar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que la calor extrema a escoles i instituts és un problema de salut pública infantil, Gemma Bonet.
20: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
21: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
20: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i els instituts s'adaptin bé al canvi climàtic. Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
2: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 3. Ara parlem de l'Operació Catalunya perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls avui de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al Partit Popular, Maria Guixà.
22: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior estava al darrere de la informació que acusava l'exalcalde Xavier Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz, diu, li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica avui el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú a qui anomena el filtrador número 1, dient a Leire Díez que ja es pot imaginar qui era, perquè diu que Fernández Díez això de filtrar li motivava, li posava, literalment. Recordem que el 2014 va ser el diari El Mundo qui va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. De fet, la Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas.
2: I ara, de la crònica internacional, dia d'eleccions. Al Perú, per exemple, els votants indecisos, una quarta part de l'electorat, tenen avui la clau per decidir si el nou president ha de ser la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis obren tot just ara i tancaran a mitjanit hora catalana. S'espera un resultat ajustat en un país polaritzat i un escrutini que pot trigar dies. Tenim un enviat especial a Lima, Joan Biosca, bon dia.
23: Bon dia. La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica. 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys amb una moció de censura fàcil i ràpida coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias.

0: Simplifiquen missatges. Des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, quatre vegades candidata presidencial.
1: També Armènia celebra avui unes eleccions parlamentàries decisives per al rumb del país. El primer ministre Nikol Pashinyan aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre tant del seu aliat històric, Rússia. Les enquestes el donen com a clar favorit davant l'oposició nacionalista i prorussa, que ha denunciat més d'un centenar de detencions entre els seus partidaris. Des de Moscou ens informa Cristina Solies. Bon dia.
2: Bon dia. Gairebé 2,5 milions d'armenis estan cridats a les urnes. El primer ministre Nikol Pashinyan, que ja ha votat, ha defensat que Armènia necessita diversificar els seus socis per garantir la seva sobirania i no ha estat enlligat a Rússia.
3: El futur d'Armènia serà una estratègia d'enfortiment de la independència, l'estat, la democràcia i l'estat de dret. I continuarem el camí de la reforma democràtica, és clar, amb el suport dels nostres socis europeus.
2: El Kremlin ha intentat influir a les eleccions advertint Yerevan que si s'acosta a la Unió Europea els tallarà el gas i el petroli, i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
3: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
2: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Al-Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis, un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
1: I avui també hi ha eleccions anticipades a Kosovo, que vota per tercera vegada en l'últim any i mig. La nova cita a les urnes està marcada per la crisi institucional que travessa aquest país balcànic, també per la incertesa sobre si el partit del primer ministre en funcions, el nacionalista Albin Kurti, podrà revalidar el seu mandat malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Crònica internacional a banda, ara passa un minut d'un quart de tres. Més notícies que destaquem avui diumenge 7 de juny. Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. Segons un informe sobre el sector, aquest col·lectiu prioritza altres despeses, com l'habitatge, i no es planteja aquest tipus de producte fins a formar una família, fet que cada vegada s'endarrereix més. Maite Curtó.
4: Sí, és la principal conclusió de l'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys deixen de contractar assegurances perquè no s'adequen a les seves etapes vitals. N'exposa alguns dels factors Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
5: Cada vegada les famílies es constitueixen més tard i també per un factor també econòmic de que malauradament els sous són més baixos que no respecte a fa uns anys anteriors.
4: El Toni té 30 anys i acaba de ser pare. Per ara no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
6: Suposo que el que em faria contractar seria doncs, anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler doncs, també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
4: Ja hi ha algunes companyies d'assegurances que estan redissenyant els seus productes per atraure els joves mitjançant beneficis immediats i simplificant la seva subscripció.
1: I la patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. Recordem que el govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a principis de juliol.
4: Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a final de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació de la rebaixa.
7: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
4: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva.
1: Ara 2 minuts per la publicitat i anem a Bali.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
9: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé. perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
10: Fer impossible un estiu per a tothom.
11: Junts ho farem possible.
12: Col·labora amb Fundesplai.
13: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com. Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
14: La casa nostra ja és casa teva.
15: Que bé, que bé.
14: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Leire Díaz, bon dia.
19: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
17: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
19: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
20: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
21: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
17: Candela Peña, què passa?
22: Quina il·lusió.
17: M'he engreixat una mica.
22: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
17: Sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
23: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
12: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Bali, un dels destins més desitjats del món, amaga darrere la seva imatge paradisíaca una sobreexplotació turística que està pagant molt cara. L'illa Indonèsia, amb 4 milions d'habitants, rep cada any 16 milions de visitants. Els residus es gestionen malament i una part de l'aigua, per tant, està contaminada. Núria Har.
24: A Bali es generen unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i només es recicla el 7% del plàstic. La pressió també afecta l'aigua. La indústria turística en consumeix més de la meitat i el sistema de clavegueram no dona a l'abast. La investigadora en gestió de residus, Nurra Azizà, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'illa no estava preparada.
25: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. Crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governar.
24: Oceans Gardeners és una organització que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall. El seu fundador, Vicent Chalias, aposta per un canvi radical de model.
26: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
24: El govern d'Indonèsia ha començat a limitar la construcció d'allotjaments i endurir les normes, però els experts i els residents de l'illa de Bali coincideixen que amb això no n'hi haurà prou.
1: I marxem ara cap a les platges, en aquest cas de la Costa Brava, perquè aquest matí una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes. L'acció forma part d'una campanya per sensibilitzar de l'impacte d'aquest residu. Des de la Costa Brava ho ha seguit la Berta Artigas Fontàs.
27: El centre de busseig Sublímits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre...
0: Per molt que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro, no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
27: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
1: I ara Cultura Goril·les ha portat la festa a l'última jornada del Primavera Sound en una nit que també ha estat marcada per les reivindicacions. La banda de Damon Albarn i els irlandesos Knee Cap han aprofitat l'altaveu del festival per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de The XX. Al Parc del Fòrum ho va seguir ahir en Marc Ruiz.
2: Els irlandesos Knee Cap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Goril·les, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Goril·les et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Goril·les, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin una selfie al backstage del concert de The Cure, molt probablement una de les actuacions que seran més recordades d'aquest Primavera 2026.
1: Un Primavera que ha tancat edició amb 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any passat. Ahir hi van anar per sorpresa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are... I fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe. La mostra, que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seves primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life l'any 1962. Anem, doncs, cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'exposició se submergeix en la relació que va tenir Marilyn Monroe amb els nombrosos fotògrafs amb qui va treballar. Ella és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
3: Han estat 2 anys de recerca per culminar una mostra que pretén anar més enllà de la imatge de Marilyn Monroe com a simple icona de Hollywood per descriure una dona amb inquietuds. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissari al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
6: El fet de que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre, no?
3: L'exposició, que no recrea en la tragèdia de la mort de Marilyn als 36 anys i, en canvi, n'explora les fortaleses, també recull pintures inspirades en l'actriu, com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
1: 2 minuts i seran 2:45, 2 minuts per la proposta.
11: La proposta.
1: Avui ens la porta la nostra companya, la Maria Guixà. Maria, novament, bona tarda. Què ens proposes avui? Explica'ns.
15: Bona tarda. Doncs mira, a veure, seria una espècie d'esport de risc o acte de convicció, digue-li com vulguis, perquè és un acte que es fa el dimecres a la tarda a 500 metres d'on serà el papa aquella mateixa hora. És a dir, venir a Barcelona, Raval, etc. És difícil. És un taller per trencar estereotips, diríem. És un taller que impulsa l'Associació Esportiva Ciutat Vella per entendre com els mitjans construeixen la imatge de l'esport en categoria femenina i com es pot canviar aquesta narrativa, és a dir, com pot fer que la dona fugi de la representació que encara té avui dia al segle XXI de l'esport. El Rodrigo Pinto és el coordinador general de l'Associació Esportiva de Ciutat Vella i ens detalla els objectius d'aquest taller.
4: A proposar nous relats per a poc anar canviant el panorama a través d'uns quants conceptes que creiem que són molt importants perquè hi hagi un equilibri de forces, un equilibri d'exposició informativa en l'esport masculí i femení, independentment del nivell de pràctica.
1: I Maria, qui va adreçar aquest taller?
15: Doncs mira, hi podries anar tu fas entrenament de força amb peses, no?
1: Sí, les kettlebell.
15: Doncs mira, com a dona d'esport hi podries anar, no només tu, sinó, per exemple, esportistes, entrenadores, gestores, sobretot també periodistes. És un taller que es fa a l'espai coworking social, Revalora't, es diu així, a tocar de la Rambla del Raval. Per tant, si voleu anar a veure el Papa, doncs teniu opció d'anar abans aquí a treure el cap aquest taller a partir de 3:45 de la tarda.
1: T'anava a preguntar a quina hora. Això, una proposta per aquest mateix
15: dimecres.
1: Perfecte. Gràcies, Maria. Bona tarda. Senyals horaris de 2:45, ara els esports. Xevi Soler, bona tarda.
7: Bona tarda i esports fins a les 3 a la sintonia de Catalunya Ràdio en un dia en què hi ha eleccions al Real Madrid, just després que el bàsquet va confirmar que per primer cop en les últimes 16 temporades tancaran el curs sense cap títol oficial. Els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ahir eren al Movistar Arena per viure el que previsiblement havia de ser la classificació de l'equip de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Les seves cares, però, van ser un poema amb la derrota del Madrid. En plena visita papal a la capital espanyola, el miracle va baixar fins a les Illes Canàries.
8: Catalunya migdia esports, amb Xevi Soler.
7: Som al Catalunya migdia esports amb la Nàdia Roig a la producció, amb el Macià Closes al control de so, el Xavi Vall, el Manel Gil i la Conxi Vecino al control central. De seguida ens hi posem. Hem de parlar de motos, de bàsquet, d'handbol. Però abans, fa ben poc que s'ha acabat un partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada-Barça, que ha seguit des de les comes el Marc Andrés. Marc, com ha acabat? Bona tarda.
9: Bona tarda, Xevi. L'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la semifinal pel play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina. 2-1, victòria a les comes contra el Barça. S'havia avançat el conjunt blaugrana a les comes amb un gol de Sergi Llorca, però en qüestió d'un minut i mig, primer Viellanes de falta directa i després Marc Carol d'una jugada combinativa han fet esclatar la bogeria a les comes i han enviat aquesta sèrie de semifinal al cinquè i definitiu partit que serà el dimecres al Palau Blaugrana.
7: Quin ambientarro que es veu des de les comes, com l'ambientarro que hi ha també a Calafell, tot i que ara hi ha molt males notícies en l'altra eliminatòria. Calafell-Liceu acaba de marcar el Liceu el 3-4 gol de Dava Torres, que ara mateix a menys d'un minut pel final del partit li donaria la classificació als gallecs per la final. Encara queda, però, no, un minut i dos segons. Calafell 3, Liceu 4. Si es manté la victòria del Liceu, es classificarà per la final. Si acaba empatant i forçant la pròrroga del Calafell i acaba guanyant l'equip català, forçaria el cinquè partit a 1-0-2 pel final. Amb un ull posat en aquest Calafell-Liceu, que de moment ara mateix seria pel Liceu, pels gallecs, hem de parlar de motos. I aquí sí que ens sembla que tenim bones notícies. Gran Premi d'Hongria, vivint el tram final d'aquest Gran Premi d'Hongria de motos, en el que podria ser de nou una victòria de Marc Márquez. Connectem amb l'univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i el Xus Sánchez, a veure en quin punt estem de la cursa.
10: Brutal, això, perquè Marc Márquez va camí de la victòria número 100. Entrarà al Club del 100, el primer revolt, el primer, s'escapen Marc Márquez i Pedro Acosta i arriba pel darrere, passat de voltes, Jorge Martín, i fa un strike amb el líder Bezzecchi, amb Raúl
7: Set
10: Fernández.
7: Set voltes pel final, Marc Márquez líder a un segon Pedro Acosta, ja molt lluny Pecco Bagnaia i la resta. Per tant, no ens volem perdre res d'aquest final del Gran Premi, però comencem parlant de bàsquet, perquè el que va passar ahir a l'ACB poca gent ho hauria dit.
9: I el Barça es classifica per semifinals a la Lliga CB. Qui ens ho havia de dir en tal com pintava aquest descens, aquest lent descens cap a les vacances sense el Madrid a semis?
7: Qui ens ho havia de dir ahir que la jornada acabaria com va acabar a la Lliga ACB? Eliminació del Madrid contra el Tenerife, jugant al partit definitiu al Wizzing Center de Madrid, i classificació del Barça contra el Múrcia, jugant al tercer definitiu partit contra l'equip murcià allà, a Múrcia, on s'havien mostrat molt forts aquesta temporada. I tenim el nostre Willy Foc aquests dies pel món del bàsquet, per les Espanyes, és l'Ernest Macià, que em sembla que ja ha arribat a Vitòria, on avui també intentarem que narri la victòria de la penya i la classificació per les semifinals. Però pas a pas, Ernest, com estàs? Bona tarda.
13: Hola, Xevi, bona tarda.
7: El que vam viure ahir va ser, primer, ja vam tenir l'avantsala amb la sorprenent derrota del Madrid, victòria del Tenerife, el Barça havia de rematar la feina, qui més qui menys tenia dubtes sobre l'equip de Xavi Pascual, però hi va sortir cara, i a més, cara de les bones, perquè va fer un partidàs.
13: Sí, va fer un partidàs. Jo no sé fins a quin punt hi va tenir a veure el fet que durant la roda d'escalfament els jugadors van saber que el Madrid era eliminat. I és clar, no és el mateix en un equip en decadència com el Barça de bàsquet enfrontar-se al Madrid, que doncs és un equip que físicament, bé, va ser finalista d'Eurolliga, és molt potent, o davant d'un Tenerife que, en fi, et pot guanyar, però obre una altra expectativa. Total, que el partit va ser des de la primera jugada defensiva del Barça ja es va veure que l'equip anava a totes, i després doncs evidentment hi va ajudar el fet que el Múrcia doncs tingués De Julius lesionat, i que doncs fins i tot algun jugador que havia estat important com Kellen Martin al Palau es carregués de seguida de faltes, fins i tot se li va dislocar un dit i ja no va sortir més del tram final de partit, i per tant doncs bé, va ser un partit plàcid. Xavi Pascual deia això al final del partit.
14: Crec que portem una bona dinàmica, només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
13: Clar, i la plantilla endollada, és a dir, hem vist aquesta temporada, tu vas ser a Girona, no? Hi ha moments en què els jugadors ja veus que dosifiquen, no tenen ganes ni de tirar cistella, i hi ha moments que estan motivats, i això depèn de molts factors, i doncs ara Pasqual disfruta la part bona, no? Que és que la plantilla ara es veuen fins i tot amb possibilitats de ser la final. Al final del partit jo parlava amb el Singuelia perquè li deia, dic, escolta'm, el perill ara és que després d'haver fet aquest bon partit aquí i saber que no tens el Madrid, l'equip es pugui relaxar, o no, si no relaxar, diguem-ne, pugui tornar a jugar una mica de memòria, i si et trobes un equip com el Tenerife, doncs un dels dos partits al Palau el pots perdre. Singuelia, que ahir va jugar també força bé, ens deia això.
16: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
7: Doncs sensacions molt bones del Barça del partit d'ahir, també sensacions molt bones. Jo vaig tenir el plaer de veure el partit, perquè realment va ser un partidàs del Tenerife contra el Madrid, i la veritat és que, a part de rendir-nos tot bon aficionat a l'esport a Marcelinho Huertas, que als 43 anys continua jugant espectacular, també altres veterans com Pat Mills, per exemple, que hi va ser increïble, fan preveure que la sèrie contra el Tenerife, per molt que sigui el vuitè classificat de la Lliga CB, no serà ni molt menys fàcil. El dimarts, oi, comença aquesta sèrie, Ernest?
13: Sí, a les 8 del vespre.
7: A les 8 del vespre, sí, sí. Com sempre, també amb la transmissió de l'Ernest i la Lloberes de Catalunya Ràdio. Però això és el que va passar, i avui també tenim una cita molt destacada.
17: Qui juga?
7: Que serà, Ernest, aquest tercer definitiu partit dels quarts de final de la penya. Juga a la pista del Baskonia, és complicat. Evidentment, el Baskonia, campió de Copa aquesta temporada, és el favorit, però tampoc veig una diferència tan abismal com per no donar cap opció a la penya de ser semifinals, no?
13: No. Realment la penya va ser molt superior a casa i no va ser tan inferior a fora. Sí que és veritat que fa la sensació que aquests equips d'Eurolliga, si es connecten, tenen una marxa més, però després la penya juga més com un equip. I d'altra banda, la penya té a Ricky Rubio, que és el factor. És a dir, pots tenir, doncs, anotadors, clar que sí, com Cameron Hunt, pot funcionar més o menys l'equip en global, però si no tens un jugador que Jabari Parker amb alguns triples, però és bàsicament Ricky Rubio el que fa pujar el nivell de l'equip, i evidentment, com per exemple ahir el Madrid, el Baskonia, té un entrenador doncs que està qüestionat, que és que tot i que va guanyar la Copa, doncs la cúpula doncs no... I que suposo que sap que si perd amb la penya probablement no segueixi. De fet, el Madrid ja s'està parlant, no?, de que si en un any no guanya res, doncs pocs entrenadors han resistit una temporada en blanc, Lo Sainz, Obradovic potser sí, Ettore Messina una temporada, però hi ha una pressió a Vitoria, com a Madrid també, doncs per fer coses, no? I si la penya treu els colors avui al Baskonia, evidentment l'equip de casa tindrà una pressió que la penya, en canvi, doncs no té. O en tot cas, Xavi té una pressió positiva. Ahir sentíem a Juana Morales, el Tot Gira, parlar una miqueta de quin marc mental és el que té l'equip de cara a afrontar aquest partit decisiu.
12: Cada partit és una història diferent i dintre de cada partit, cada quart és una història diferent i serà molt i molt complicat. Jo estic segur que el nostre objectiu, evidentment, és passar de ronda, però el seu també. I, bueno, veurem demà qui té els nervis més templats i veurem qui té més encert.
7: Un partit que serà avui a les 6, avui a les 7, vull dir, i el que dèiem, Ernest, és que a vegades també arriben en aquests quarts de final, per exemple, la penya amb la baixa de Tomic, el Baskonia té la baixa de Diop, tots els equips amb baixes, excepte sí. El Barça, que miraculosament ha arribat al final de la temporada amb tots els seus jugadors sants. A partir de les 7, avui cita destacada en aquest Tot Gira, amb el tercer definitiu partit de la penya, l'Ernest ja a Vitoria per viure avui des del Buesa Arena aquest Baskonia Joventut. Que bo seria que dos equips catalans i que poc haguéssim firmat, que poc haguéssim apostat fa uns mesos que dos equips catalans serien a les semifinals. Ens sentim a la tarda al Tot Gira, Ernest.
13: Que vagi bé, Xavi, gràcies.
7: Tarda al Tot Gira amb aquest Baskonia Penya, amb aquesta cita destacada amb el bàsquet. També en tenim una de molt destacada en handbol, de seguida vaig a Alacant. Abans us confirmo la derrota del Calafell, la victòria del Liceu de la Corunya, 3-4, el Liceu s'ha classificat per la final. Calafell, que queda fora en una molt bona temporada. Ara les imatges se centren en els homenatges que estan vivint jugadors com Gepi Selva, que es retira com a jugador en actiu moltes temporades aquestes últimes al Calafell. Ja ho sabeu, Igualada i Barça, ens ho ha explicat el Marc Andrés, jugaran el cinquè definitiu partit. El Liceu ja espera rival a la final. Però avui, dieu-me agosarat, però l'opció més clara d'aixecar un títol per a un equip català ens arriba des d'Alacant, d'entrada, i més important, perquè és l'única final en presència catalana aquesta tarda, però sobretot perquè el Barça d'handbol és favoritíssim en aquesta final de Copa contra el Bidasoa. Anem a Alacant, Sergi Cans, bona tarda.
17: Què tal, Xavi? Bona tarda.
7: Ho dic clar, ho dic bé, favorit absolut.
17: Sí, home, qualsevol cosa que no sigui un títol del Barça seria una sorpresa majúscula. Per tant, si t'has de jugar un pèsol o dos o tres, aposta'ls pel Barça, perquè realment avui contra el Bidasoa el Barça hauria de guanyar i bé, i ja doncs emplaçar-se a la gran cita de la setmana que ve a Colònia, que és on realment es juga, doncs, no la temporada, però sí aquell fet diferencial que pot fer que una temporada sigui bona o espectacular.
7: Qui més qui menys aposta per aquest 30è títol de Copa del Barça, el 13è consecutiu, i qui més qui menys també mira una miqueta el desgast de cara a la Champions de la setmana vinent. A priori no tenim jugadors tocats o jugadors que sí. Hagin de patir per avui, o sí?
17: A veure, Jorge Sicusa sí. Va tenir un esquinç en el partit de quarts de final, ahir va descansar, també van descansar l'Eix Gómez, Nielsen i en Barrufet. En la prèvia del partit, també en el postpartit, parlant amb Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, l'ombra de Colònia lògicament sobrevola aquesta competició, aquesta Copa del Rei, encara que no es vulgui dir d'una manera explícita. Per tant, la gestió de minuts és important, i és tan important guanyar el títol com que tothom arribi sa i estalvi a la cita de Colònia de la setmana que ve. De fet, d'una manera més explícita, en parlava Dani Fernández ahir en el postpartit, i diu que el vestidor sap que és important avui el que passi a Alacant, però també potser més important és el que passarà d'aquí una setmana a Colònia.
18: Seria mentida si digués que cap de nosaltres també està mirant a Colònia. Al final és un altre dels grans objectius, però també som professionals i sabem que la Copa del Rei és un trofeu molt important per nosaltres, que ara mateix estem aquí i que primer va la Copa del Rei, lògicament. Llavors, bueno, sí, un ull posat a Colònia. Tant de bo poder sortir d'aquí amb el títol i amb totes les persones sanes i ja, doncs, amb bones sensacions pel que vindrà la setmana que ve.
7: Avui ens ho explicarà el Sergi Camps, sense gossos de fots, que és el que s'està sentint.
17: Sí, noi, estic aquí a la rodalia del pavelló dinant i, bé, gossos que no volen que el Barça, doncs, tingui cap damnificat de cara a Colònia i s'estan esperant per si Dani Fernández, doncs, no pot jugar a la Final Four. Deixa'm dir, Xavi, que sí. El partit contra el Bidasoa a les 5 5. El Bidassoa ahir va guanyar l'Osca i el Bidassoa jugarà la Lliga Europea, es classifica per la segona competició continental, aquesta final a les 7, i ja ens emplaçaríem a la setmana que ve a Colònia, on el Barça, recordem, juga la semifinal el dissabte contra l'Alborg.
7: Doncs tots nosaltres, i també els gossos, que viurem aquesta final, amb el que probablement serà un títol català aquesta tarda, i una bona fita també catalana, és el que pot passar d'aquí una estona al Gran Premi d'Hongria de motos, perquè estem vivint en directe a l'Univers MotoGP l'última volta.
10: Arriba benvingut al Club del 100, 100 tronades que fan història, i tro, i més tro, i encara més, i més, i més tro, i encara més, amb la seva estratègia, sempre confiant en ell mateix. Marc Márquez, segon sector, s'ha lliurat del gran estropici que ha fet Jorge Martín, al darrere de Costa. Pràcticament la meitat de cursa darrere de Costa, i fa el primer intent, i a Costa, que li treu no un ganivet, li treu un ganivet, una metralladora i un tanc, i es defensa amb tot el que té. I Marc Márquez diu, tranquil, que la pròxima et passo en un altre punt. I l'ha passat, i li ha tancat el camí en la ziga-zaga. Tercer sector pel tro de Cervera. Marc Márquez, som una potència mundial gràcies a aquest tio, a aquesta bèstia. La primera victòria de Gran Premi de la temporada, en mode tro de Cervera, entrant en l'últim sector després d'una altra xicana. Pedro Acosta és a 2 segons, Bagnaia és a 10 segons, s'ho miren des del garatge els de Ducati i no s'ho creuen. Però què és això? Però quin pilot ens hem comprat? Però quin diamant en brut, quin platí, quin or, quin tro, i més tro, i més tro, i més tro, i sortint de la ziga-zaga. I arriba, arriba el tro, i arriba el tro, arriba el tro! Benvingut al Club del 100! 100 victòries per Marc Márquez! Increïble, històric, històric! Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
7: Doncs història la que vivim al Catalunya Migdia Esports, amb aquesta victòria número 100 de Marc Márquez en una jornada rodona per ell, ja que el líder Marco Bezzecchi, també implicat en una caiguda a l'inici, no ha sumat punts. Comença la remuntada del tro de Cervera, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, quan passa un minut de 5:45, quan nosaltres agafem aire fent una petita pausa per la publicitat, i de seguida tornem, perquè hem d'anar a Vigo, hem de parlar de les eleccions del Madrid, d'hoquei patins, de tennis i de tot el que falta.
19: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú, una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
7: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
23: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
24: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
25: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
24: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
25: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
24: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
7: 3 minuts passen de 3:45. Avui tenim un plat fort, també, en el món del futbol.
17: La pilota que feia l'altre compte que pot ser bona, aquest xut, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Qui havia de ser? Qui havia de ser? Qui havia de ser? Cano gol, cano gol, cano gol, cano.
7: Comptes clars per l'Europa. Si vol classificar-se per la final per pujar a segona divisió, ha de guanyar el camp del filial del Celta. I com que l'ocasió s'ho mereixia, cap a Vigo, que ha viatjat en Ripoll. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
7: Potser la gesta del Sabadell d'aquest divendres ha inspirat l'Europa.
2: Sí, i això que l'Europa ho té sobre el paper més fàcil perquè no ha de remuntar una eliminatòria adversa com havia de fer el Sabadell, sinó que, com deies, ha de guanyar. Els comptes són clars. A l'anada, empat a un amb un gol del filial del Celta. El temps de descompte, si al final de la pròrroga el partit continua empat, seria l'equip gallec el qui es classifiqués per la final perquè va quedar millor classificat a la Lliga. Hi han caigut dos filials, el del Madrid B i ahir el de l'Atlètic de Madrid B, i avui l'Europa busca carregar-se el tercer filial i classificar-se per la final. I el fet que l'Europa vagi amb empat i hagi d'anar a guanyar, ens ho deia ahir Jordi Cano en una entrevista al Tot Gira, diu que això els beneficia.
3: Nosaltres, si haguéssim guanyat, doncs potser surts més relaxat i com no és el cas, doncs necessitem els tres punts, sinó guanyar per passa eliminatòria i estem amb moltes ganes i molt motivats de fer història.
7: I tot això jugant-se, oi, a Balaïdos, oi, Ripó?
2: Sí.
7: Ja hi ets?
2: Sí, sí. Estic al costat, al costat, a punt d'entrar. En un estadi de primeres hi haurà uns 150 aficionats de l'Europa. Pel que fa a la convocatòria, tornen Maicas, que estava sancionat, i Oscoruela, que estava lesionat, i quatre baixes, Guillem, va Joan Puig i Buqui. Al partit a un quart de cinc i el veurem aquí en directe al Tot Gira.
7: I compta amb les gavines i els coloms, que t'asseguro que a Balaïdos n'hi ha un munt i et passen a dos centímetres de la cara. A un quart de cinc. En quart de cinc el fem la transmissió amb en Ripoll i el Dalmas, però avui també passen més coses a l'univers futbol. Universet futbol, podríem dir-ho així. Biel Cadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Xevi.
7: Què tenim avui?
5: Doncs mira, el Sabadell sabrà avui el seu rival en la final pel play-off d'ascens a segona. Sortirà del Zamora Villarreal B, que es disputa a dos quarts de set. A l'anada, el filial de l'equip de Castelló va guanyar per 2-0.
7: Per cert, que el rival de l'Europa, si es classifica, serà la Ponferradina.
5: Això mateix. El Les Palmes i el Màlaga juguen també aquest vespre a les 9 l'anada de les semifinals pel play-off d'ascens a primera divisió i a tercera federació, tornada de la final per al play-off de

0: Guanyat el Barça i ha forçat el cinquè partit de l'eliminatòria de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins. Em sembla que el Marc Andrés és en protagonista, és així?
1: Sí, Xavi, amb un dels herois del matí aquí a les Comes, el Biel Llanes. Hola, Biel, bona tarda.
2: Hola, molt bones.
1: Bé, com estava el pavelló, com estava l'afició, com estava l'equip també, i ho heu tirat endavant i ho forceu el cinquè partit?
2: Sí, la veritat que aquests dos partits que hem jugat aquí a les Comes, el pavelló feia goig, estava ple de gom a gom, molta gent a la front tauró i ens han ajudat molt a empujar. Crec que els dos partits hem sigut superiors amb ells. Al final els gols que ens fan l'altre dia són els dos directes i avui és un error que no tenim bé els marcatges, però crec que hem sigut molt superiors i s'ha demostrat a pista.
1: Però és curiós, no?, perquè la igualtat ha estat màxima, potser això és això que dius, heu estat superiors, però no ha estat fins que s'han avançat ells que vosaltres heu dit: ei, no se'ns pot escapar un segon partit a les Comes, anem a posar-nos-hi i remuntem el partit.
2: Sí, sabem que aquí a som molt forts i que hem d'intentar perdre els mínims partits possibles. Al final, contra aquests equips també podem, perquè tenen molta qualitat, però crec que hem estat molt bé, molt sòlids, i al final, l'altre dia potser sí que els primers minuts n'hi van tindre més d'ocasions, però avui ja no n'han tingut massa de clares, la del gol i alguna més, i crec que ens som mereixos de la victòria.
1: Tu, a nivell personal, quan s'ha assenyalat la desena falta del Barça, tenies clar què volies fer? Ho has pensat al moment? Has interpretat què feia el Sergi Fernández?
2: No, sí que ho tenia una mica pensat, però no ho tenia decidit del tot, però al final el que trobes allà en el moment tampoc tens molt temps de pensar, i bueno, l'altre dia em va sortir creu, avui m'ha sortit cara.
1: I amb les múltiples seccions que té el Barça amb el bàsquet, en principi el partit, sí, el cinquè partit serà dimecres, no sé si ja esteu pensant en ells, o vosaltres estàveu completament centrats en guanyar avui les Comes davant del vostre públic.
2: Avui sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa, i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
1: D'acord, Biel, moltíssimes gràcies i sort al cinquè partit.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Les paraules del Biel Llanes, un dels herois, un dels golejadors, de fet, avui de l'Igualada, en aquesta victòria del conjunt igualadí contra el Barça, que força el cinquè i definitiu partit de la sèrie.
0: Perfecte, Marc, doncs el Marc en protagonista de l'Igualada. La semifinal encara no està resolta, amb un ull posat també a les possibles declaracions de Marc Márquez, que veig que porta un pòster. Abans tenia una bandera amb el lema de les 100 victòries, però també amb un ull posat amb les eleccions a la presidència del Madrid, que ja són en marxa des de les 9. Pau Mas Martí, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tots sabeu ja que hi competeixen Florentino Pérez, el president dels últims 17 anys, i Enrique Riquelme. Per cert, els dos, ja ho dèiem a l'inici, van ser al Movistar Arena veient la desfeta de l'equip de bàsquet. Quan feia, Pau, que no es veien eleccions a la presidència del Madrid?
3: Feia 20 anys. Les últimes van ser el 2006, després de la dimissió del mateix Florentino Pérez, i en aquella ocasió Ramon Calderón es va imposar per un marge molt ajustat a Juan Palacios i va ser escollit president. Llavors, l'any 2009, arran d'un nou període d'inestabilitat, Calderón va dimitir i Florentino Pérez es va tornar a presentar. Com que era l'únic candidat, va ser proclamat president sense necessitat d'eleccions. Des d'aleshores ha estat reelegit 4 vegades consecutives, sempre sense oposició.
0: Avui es vota la ciutat esportiva. Això és molt lluny de Madrid. A més, hi ha la visita del Papa a Madrid, fet que dificulta molt el desplaçament. S'espera que voti molta part del cens?
3: Sí. Com deies, les votacions se celebren en aquest pavelló de bàsquet de Valdebebas, la ciutat esportiva del club. Les portes s'han obert a les 9 del matí. Des de primera hora s'hi han vist cues i cues de socis disposats a exercir un dret que feia 2 dècades que no podien exercir. El Real Madrid ja ha fet públiques les primeres dades de participació i fins ara 12.651 dels 70.000 socis cridats a les urnes ja han votat, una xifra que representa el 16,82% del cens. La jornada, doncs, transcorre amb una participació força elevada, malgrat la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. Les urnes es tancaran a les 8 del vespre i a partir d'aquell moment començarà l'escrutini, que està previst que s'acabi cap a les 11 de la nit.
0: I hem vist ja a primera hora del matí les imatges dels candidats que han anat a votar. Com els hem vist?
3: Doncs poc abans de les 10 del matí, Florentino Pérez ha arribat al pavelló acompanyat dels membres de la seva candidatura i el president ha rebut un bany de masses amb desenes de socis i, un cop ha votat, ha continuat atenent els aficionats. Ha trigat més de 3 hores a abandonar la ciutat esportiva per la quantitat de persones que s'acostaven a ell per saludar-lo i fer-s'hi fotos, i prop d'una hora més tard ha estat el torn d'Enrique Riquelme, que ha entrat al pavelló amb pas ferm i amb el puny en l'aire, i l'empresari alicantí també ha saludat els socis, s'ha fet fotografies i ha conversat amb els assistents després de votar. Riquelme ha parlat sobre aquestes eleccions.
4: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente

0: el referéndum. Si hoy no parábamos y hubiera socio de Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones de Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
1: La nota destacada ha arribat després, quan Riquelme i diversos membres de la seva candidatura s'han situat a les zones de sortida, a prop de l'aparcament, per atendre els socis que acudien a votar. Segons ha transcendit, el club els ha demanat que abandonessin aquell espai del recinte i ara els dos candidats són en una sala annexa on atenen els socis presents a Valdebebas.
2: Doncs avui, fins a les 8 d'aquestes eleccions, nosaltres serem també a Madrid amb el Cesc Guim aquesta tarda al Tot Gira per viure aquestes eleccions a la presidència del Madrid. De seguida tanquem el Catalunya Migdia Esports amb tenis, però abans em sembla que és a punt de les primeres paraules de Marc Márquez després d'aquesta victòria 100 al Gran Premi de Motos. Podem escoltar el tro de Cervera en l'entrevista oficial que li fan després de la cursa.
3: 100 career wins for you, Mark, and you've done it in the most Marc Márquez way possible. After the highest of highs in Japan and the lowest of lows in Indonesia, 9 months of rehabilitation, you're a Grand Prix winner again.
2: Me demanen per la victòria després de tota la rehabilitació de la lesió.
4: Expensive win. Because after last year, changed everything, but the sport is like this. From one day to the other one can change everything. I already learned this in 2020, but again last year, so we come back and we work hard. Some difficulties this first part of the season, but I knew that maybe, I don't know if I will have more chance in the next races, but I knew that here was a big chance to win. The feeling on Friday was not perfect, but on Saturday we did a step, and yeah, just I want to say thanks to the people that believe me, the doctors, the physios, a lot of hours at home working, but price was expensive, but happy to another comeback.
2: Parla de tot el que li ha arribat a costar després de recuperar-se de la lesió, el que ha costat aquest últim any, que s'hi ha hagut d'anar posant mica en mica, que ja començava a veure opcions, sobretot en aquests últims dies, i agraeix molt a tota la gent, sobretot físicament l'ha ajudat, com els seus físios, els seus doctors, en aquesta victòria número 100 de Marc Márquez al Mundial de Motos. Un minut pel tennis al Catalunya Migdia Esports. Perquè Alfons Gorina és a punt de començar la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Colboli, a priori amb Zverev com a gran favorit.
5: No té on amagar-se el jugador alemany de 29 anys que ha perdut ja 3 finals de Grand Slam. Aquest cop no té l'excusa d'Alcaraz, que no hi és, de Sinner, que va córrer a segona ronda, Djokovic a tercera. En fi, és el gran favorit. En el cos a cos amb el seu rival, amb Colboli, li ha guanyat 3 dels 4 partits que han jugat. 2 fa ben poc i els 2 en terra, la superfície que avui tornaran a jugar. Per tant, tot el que no sigui una victòria de Zverev serà una sorpresa majúscula per un Colboli que se li va retirar Arnaldi a les semifinals. Arnaldi se li havia retirat Berrettini als quarts. En fi, ha estat un jocs de la fam aquest Roland Garros. Ells dos han sobreviscut i jugaran el títol en uns minuts.
2: En uns minuts també ho començarem a viure el Tot Gira a partir de les 4 de l'Alfons Gorina, que ens portarà el que quedi d'aquesta final entre Zverev i Colboli. Nosaltres ho deixem una horeta, anem a descansar una mica. A partir de les 4 torna el Tot Gira amb el David Clopés.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: De la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night and you'll never see her again.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la clàssica. Avui us portem un compositor a la mà del barroc. Parlem de Johann Pachelbel, que neix a Nuremberg el 1653 i mor el 1706. És un compositor clavecinista, el que ara seria un pianista, i organista. És un dels més importants compositors de la generació anterior a Johann Sebastian Bach. En realitat, aquest autor és fonamentalment conegut per ser l'autor, entre cometes, ja explicarem, del famós cànon en re major de Pachelbel i de la seva xacona. Com passa amb d'altres autors, la seva obra va restar en part perduda o deslocalitzada a causa dels canvis en les tendències posteriors de la música de l'època. En quant al cànon, que data de 1690, hem de dir que originalment no era com el coneixem ara. Era molt més ràpid. Quasi ara no el reconeixeríem. I va ser així que un tal Jean-François Pillard, que era professor de música, el va donar als seus alumnes per a que l'aprenguessin a tocar el piano. Però, és clar, les habilitats dels nois eren limitades, així que, quan va ser l'hora de la interpretació, la velocitat de l'execució era tan baixa que al professor se li van encendre les llumetes i se li va aparèixer una nova versió, amb la qualitat de preciosa. Va canviar el tempo, però, és clar, al ralentir el tempo li apareixen espais buits, amb la qual en va afegir noves notes. I és així que va néixer el cànon tal i com el coneixem avui. És a dir, van passar d'un tema que durava 3,19 minuts a un tema de 7,16. I tot això passava al 1970. I ja tenim la versió romàntica que trobem en el cinema, en Cadena Perpètua, Gente Corriente, El Diario de la Princesa i Volver a Empezar. El cànon és una forma musical en què es van superposant les frases que, evidentment, han de ser situades en forma correcta per fer un tot ple i harmoniós. Escoltem ara aquest cànon de Pachelbel, tan utilitzat actualment en cerimònies, per exemple.

Ja de petit, Pachelbel va començar a estudiar música i orgue a la mateixa església de Nuremberg, de la mà de Georg Kaspar Wicker. El 1669 va ser anomenat organista de l'església de San Lorenzo. Davant les dificultats econòmiques, deixa la universitat, però és becat i passa a estudiar al Gymnasium Poeticum de Ratisbona, on les seves qualificacions foren superiors al normal. Més endavant, el 1673, ja resideix a Viena, on es converteix en organista suplent de l'església de Sant Esteban. El 1677 va mudar-se a Eisenach, on treballa com a organista de la cort, però després d'un any és obligat a marxar com a organista a Erfurt, on va romandre durant 12 anys, i es va guanyar la fama com a un dels millors compositors de peces d'orgue. Escoltem a continuació la Chacona en fa menor.

Després va destacar la seva composició El preludio coral, que va ser una de les seves obres més destacades per orgue, mentre va estar a Erfurt, a més de composar gran quantitat d'obres sacres i seculars. Tenim la toccata en mi menor per orgue, així com el Hexacordum Apollinis, una sèrie de variacions en teclat. El 15 d'agost de 1690 va canviar de feina i va passar a ser organista a la cort de Württemberg, a Stuttgart, sota el patrocini de la duquesa Magdalena Sibila. Però només va durar 2 anys a causa de la guerra amb els francesos. Pachelbel va passar la resta de la seva vida a Nuremberg, on va publicar una col·lecció, Deleite Musical. Ara sentirem 2 peces per orgue, primerament el preludi coral i, en segon lloc, donarem pas a la toccata en mi menor.

En els anys finals de Pachelbel, aquest va viure a Gotha i, finalment, a Nuremberg, la seva ciutat natal, on va morir als 52 anys, el 1706. Pachelbel no va tenir influència rellevant sobre els seus successors, com Händel, Scarlatti o Telemann, a passar que Johann Sebastian Bach va prendre algunes variacions de Pachelbel. I acabarem aquest programa dedicat a Johann Pachelbel amb la seva obra Hexacordium Apollinis, una peça llarga per clave, i seguidament serà el treball preferit de Pachelbel. I amb això, estimats oïdors, us deixo fins al pròxim programa. Que tingueu molt bona setmana. Adeu!

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. L'Edu al control i Ramon Robusté amb els guions i el que us parla. Avui tindrem un programa una mica especial perquè només estarà format per dues gravacions. La primera és una gravació que jo crec molt interessant, moltíssim, i molt poques vegades hem fet a l'hora del jazz el que farem avui. Això que farem avui vol dir que posarem tot l'àlbum sencer. Tot i que poder no és massa radiofònicament interessant posar tot un àlbum sencer, però sí que la importància d'aquest àlbum i la qualitat en conjunt d'aquest àlbum crec que valia la pena. I a més perquè quan veus que l'escoltes diverses vegades i veus que realment el concepte que ha volgut crear aquest músic, que és el senyor Jerry Bergonzi, de continuïtat amb l'àlbum, perquè ja ho explicarem, però veureu que té una continuïtat important, i això ho notes realment quan l'estàs escoltant, arriba un moment que no saps on tu has de tallar això, no? Quines peces posem, quines no. Al final dius, bueno, doncs escolta, no, anem per totes i disfrutem d'aquesta música, d'aquest extraordinari saxofonista i extraordinari compositor, i passem una mica dels formulismes o dels cànons que marquen una mica un programa de ràdio, i posarem tot l'àlbum sencer perquè té un lligam totes les peces entre si. Hi ha bastants àlbums que últimament hi ha una espècie de tendència a fer aquesta cosa, fer un argument de tot un àlbum, no? I jo crec que és molt, molt interessant, i és una forma de creació molt àmplia i molt maca, aquesta, per part del músic i per part dels músics que intervenen, però per part del compositor, doncs, d'una manera molt especial. Estem parlant de l'últim àlbum de Jerry Bergonzi, The Seven Rays, els set rajos, no? I ell ja, amb uns antecedents que crec que són interessants, d'una entrevista que li va fer la Marta Ramon el 2014, quan actuava a València amb ell, amb el Jerry Bergonzi, i publicada per Jazz Time. La podeu trobar a jazztime.com. Una entrevista molt interessant i que hi ha tot un argumentari, no? I ja en aquell moment ell deia que estava preparant aquest àlbum, que tinc un repertori preparat pel nou àlbum que m'agradaria que es digués set rajos, no? Aquests set rajos diu que són els rajos de l'univers que passen per tot, set dies de la setmana, set notes de l'escala musical. Diu, set és un nom mític, és un número mític. I això és el que ha fet amb aquest àlbum. Hi ha més arguments que anirem explicant mentre anem escoltant aquesta música, però bàsicament hi ha vuit composicions. Set són els set rajos, que ja anirem comentant, i l'última és el ritual del culte al sol, que és una composició que li he donat aquest nom per tancar tota aquesta història dels set rajos, i que jo, bueno, tenia aquesta dificultat, vaig estar mirant de posar quatre cançons, cinc, els set rajos, però pensar, bueno, si em posa set ja em puc posar vuit, posem-lo tot sencer, i això té un argumentari brutal, escoltant-lo tot amb el seu ordre que està pensat, i jo valia la pena posar-ho sencer. Anem per la música, que és l'important d'aquest programa, i anem pel primer raig, que és la primera intenció de raig, la primera, ell li dona aquest nom, el primer raig intention.

Aquest àlbum va estar gravat als PBS Studios de Westport al març del 2015. I la data de publicació és el 12 d'abril d'aquest any, del 2019. Tornem a estar davant d'un... Bueno, no sé, suposo que si algun dia pogués parlar amb algun d'aquestes empreses editores, me podrien explicar aquests retards amb les publicacions. Que jo entenc que sempre hi ha d'haver un retard, perquè l'edició i, en fi, tot el disseny en general de tot el conjunt és important, però, clar, estem parlant de 4 anys, no? I no sé, poder hi ha arguments per part del músic també, que no vol que surti. En fi, ja ho parlarem un altre dia, perquè no crec que tingui massa importància. La música nostra és molt intemporal i així serà, no? Els músics que formen aquest quintet són els que ja portava amb l'anterior àlbum del 2017, el Dog Start, un àlbum que vam posar també aquí a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, en el seu moment. I aquests músics són... dos d'ells els vam escoltar també el passat dia, com a, ho explico com a comentari, junt amb el saxofonista Walt Veskov, que vam tindre l'última edició de l'Hora del Jazz. Aquests dos que repeteixen amb aquesta formació ja, que és una formació molt estable d'ell per les seves gravacions i pels seus concerts, de Jerry Bergonzi, tot i que alterna amb altres músics, és el Pil Granadier, a la trompeta, aquest músic de Copenhague, jove, el Carl Wilton, que és un d'aquests que repetíem l'altre dia amb l'emissió del jazz passada, amb el seu piano, el Johnny Amann, amb el baix, i l'altre que també venia amb l'altre grup de l'altre saxofonista és l'Andreas Morgensen, també la bateria. Però el que veieu, un quartet de músics nòrdics acompanyant amb el senyor Jerry Bergonzi, que actualment està en ple, amb una eufòria total i amb un, segons diu ell, que està molt content i està molt feliç, i amb 71 anys fa aquestes creacions que escoltarem avui, que són fantàstiques. Això està, perquè acabeu de completar ja, està en marca, saben, la marca del que ha gravat, que ha editat aquesta publicació és Saban Records, i el número és SCD 2170, si us interessa trobar-lo, que el trobareu a tot arreu sense cap dificultat. I anem pel segon raig aquest, que és el segon magnetisme de raig, o sigui, un raig magnètic o magnetisme. Anem per aquesta interpretació que... Bueno, jo de dues maneres ho vaig tallant, explicant-se coses, però realment aquest àlbum és presentat amb un bon equip, i amb molta tranquil·litat, i anar escoltant aquesta música fantàstica del Jerry Bergonzi. Però anem per la segona.

Anem seguint amb aquests set ratjos i anem pel tercer. El tercer raig és la creation, la creació, no? La creació del raig. Com veieu, aquí hi ha una sèrie de noms a cada un d'ells que van al magnetisme, la intenció, la creació, l'harmonia, el coneixement, la devoció. Ell ho relaciona amb aquestes coses i també amb aquests arguments una mica esotèrics, però que com dèiem en aquella entrevista que us he comentat amb la Marta Ramon, doncs la cosa, el món roda sota aquests set arguments, no? Les set notes de l'escala, en fi, tot ho relaciona amb això. I aquesta és la interpretació que ell fa i la creació d'aquestes composicions. Anem per la tercera, doncs.

Com us deia, Jerry Bergonzi té actualment 71 anys, va néixer a Boston, va estar actuant des de molt jove, allà a Boston. Va desplaçar-se després als Estats Units i després va tornar a Boston, on està exercint com a professor i com a educador. I ell diu que amb tots els entorns que ha pogut tocar a la seva vida ha sigut molt feliç i ha pogut estar al costat de tots els grans músics, com ell, que jo el considero també un dels grans, i que, bueno, la majoria de crítics així ho consideren, tot i que no ha sigut un d'aquests homes que hagi guanyat grans premis per la indústria de la música, no? Sinó que, bueno, això no ho ha tingut, però sí que ha tingut patrocinacions del National Endowment for the Arts d'Estats Units en 3 ocasions, i això li ha donat peu a poder fer part de la seva carrera. Una carrera extensíssima que anirem comentant. Anem per la quarta, una peça preciosa, lenta, fantàstica, que no pot ser ni més ni menys que el quart raig de l'harmonia.

Quan tenia 8 anys va començar tocant el clarinet, després es va passar al saxo alt i després, quan tenia 12, i finalment, 2 anys després, va agafar ja el tenor i, bueno, seguidor de Coltrane, de Sonny Rollins, en fi, d'aquests grans músics, i acompanyant d'ells. Si mireu la discografia de, del senyor Jerry Bergonzi, veureu que les primeres gravacions, la primera gravació que, almenys la que jo tinc coneixement, és la de les generacions amb David Brooker, del 73, i hi ha un total de, 57, més o menys, gravacions amb col·laboradors, amb grans col·laboradors, Daniel Humair, Joe Calderazo, en fi, George Grutz, és que la llista és, no sé, són molts, no? I 10 anys més tard, sobre el 83, va treure la primera gravació com a líder amb un àlbum que s'anomenava Combrio. I en total, més o menys, comptabilitzats, cosa que sempre és inexacta, però més o menys són uns 40 àlbums com a líder, comptant amb aquest últim de Seven Rays, del 2019. Anem per el raig número 5, que és el coneixement del cinquè raig.

Bergonzi, també us vull comentar que és professor del New England Conservatory of Music de Boston i que té ell publicat tota una sèrie de llibres d'ensenyament de amb diversos volums i CDs i també vídeos, que és el que es feia abans, relacionats amb la improvisació. Això ho podeu trobar, si us interessa, Advanced Music ho té publicat. També autor de llibre Son Advice, publicat per Jamei Havensund Jazz. I la tasca de professor la continua exercint i té unes crítiques molt interessants, he trobat algunes com a professor que el posen uns nivells altíssims. L'adaptació que sempre fa un professor en general, no només ell, sinó en general, de posar-se al nivell del músic i de donar més importància amb els seus alumnes que amb ell mateix, això és una de les coses que fa Jerry Bergonzi sempre i que està publicat, aquesta forma d'entendre l'ensenyament musical. Anem per al sisè raig, que és la devoció.

Jerry Bergonzi, la part d'aquests totals d'uns 40 àlbums en moments molt intensos, com per exemple el 2014 en va publicar dos, 2015 un altre, el 2016 un altre, 2017, aquest del 2019. Hi ha hagut aquests últims anys, a partir del 2005, quasi pràcticament cada any hi ha hagut algun àlbum o inclús dos publicats com a líder i com a amb les seves formacions diferents, però tot i això també amb aquests anys últims també ha tingut col·laboracions molt intenses amb molts músics, que si aneu remenant discos, doncs veureu que apareix amb molts grans músics actuals. Anem per l'últim raig, el setè ordre, diu, l'ordre del setè raig, perdó, més o menys, vol dir la traducció, i que és un desenllaç final, i el trobo una peça fantàstica per acabar tota aquesta exposició d'aquests set rajos que, segons ell, porten al món i fan que el món funcioni, no? Anem per aquest raig, doncs.

I l'última peça que forma aquest àlbum de 8 composicions han sigut aquests 7 rajos, i anem per l'última, que és el ritual de culte al sol. Us recordo que hem estat escoltant l'àlbum sencer, amb aquesta última peça que sentirem ara, completa l'àlbum aquest dels 7 rajos de Jerry Bergonzi, amb ell un quartet excepcional. No he comentat pràcticament en tot el programa res d'aquests músics, han intervingut en moltes altres ocasions, però sí destacar, com heu notat, el fet del trompeta Pil Granadier, aquest músic nòrdic, fill de Copenhague, i que molt jove, i que s'adapta perfectament amb aquesta música i amb aquestes composicions de Jerry Bergonzi, junt amb el trio ja que porta, bueno, que té molta experiència amb ell, el trompeta també, perquè les últimes gravacions ja surt, com són Carl Winter amb el piano, el Johnny Adams al baix i l'Anders Morgensen a la bateria. Anem a escoltar, per finalitzar aquest àlbum sencer que hem posat avui, el ritual de culte al sol, un Jerry Bergonzi, els 7 rajos, una publicació del 12 d'abril d'aquest any, i que us recomanem totalment. Com heu escoltat, és un àlbum meravellós.

canviem totalment d'història i anem per una gravació del 2016 de l'ECM, que estava feia temps que tenia esperant poder portar amb el programa, i avui m'ha semblat adient. Estem avançant amb el temps, estem a la segona part del programa, busquem una mica més de tranquil·litat, busquem aquestes sensacions que a vegades entre les 9 i les 10 de la nit són més suaus, i anem per un àlbum fantàstic, una gravació doble de dos CDs de Tigran Amasyan, aquest músic i compositor, pianista jove, 29 anys actualment, junt amb el Arve Ersringsen, amb la trompeta, el guitarre Eivind Harsen, un guitarre fantàstic també, molt especial, i un senyor que porta també una sèrie d'instruments, per dir-ho d'alguna manera, no sé com explicar-ho, que és el Jan Bang, que toca samplers gravats i toca samplers en viu. Poder el nom, no sé si està ben dit en català, però samplejador, doncs, bueno, això és el que fa, però crea uns ambients i unes atmosferes fantàstiques. Aquests quatre músics els va juntar el senyor Manfred Heisen de la ECM després d'haver escoltat, això va estar provocat per un programa de ràdio de la Deutschland Funk del setembre del 2013, on incluïa un tros, un fragment petit d'una actuació del Festival Noruec de Punk de Kristiansand amb el pianista Tigran Amasyan i el duo amb el músic Jan Van, amb aquest creador d'ambients. Eicher va pensar que això era un potencial que tenia que explotar i va entrar en converses amb ells, i ells mateixos van buscar l'aportació del trompeta Arve Ersringsen i el guitarre Elvin Hessen, que ja veureu que fa meravelles junt amb el Jan Van, perquè són dos músics que amb instruments electrònics i que compensen perfectament aquesta cosa de la música electroacústica, no? Un quartet electroacústic, dos instruments acústics i dos instruments electrònics, però que amb la música de Tigran Amasyan són uns elements fantàstics. Són dos àlbums amb un argument important, que és la música del seu país, d'Armènia, i totes les tendències últimes que ha tingut, les gravacions últimes que ha fet Tigran, ha sigut relacionades amb això, el seu retorn a les músiques del seu país i de les músiques del folclor i de músics, compositors armenys, i una part important també d'aquest àlbum són, que s'anomena Traces, són 10 composicions que són traces de l'1 fins al 10, i que bàsicament és amb unes aportacions de composició d'ell, del Tigran, però junt amb els altres músics fan aquestes 10 peces, que es podria dir pràcticament com a 10 improvisacions. I entremig de tot això hi ha unes peces meravelloses del senyor Komitas. El senyor Komitas és un sacerdot, músic, musicòleg, director de la coral d'Armènia, i que està considerat com el fundador de l'Escola Nacional de la Música d'Armènia. El nom és complicat, no sé si el podré pronunciar bé. El nom que li donen és Komitas, que és molt més fàcil. Va néixer el 8 d'octubre del 1869 i va morir el 22 d'octubre de 1935. I és un referent total de la música d'Armènia. El nom, com us deia, és Soglomon Solomanian, que és el nom real d'aquest sacerdot, i que, bueno, se li dona el nom de Komitas com a referent, com tothom parla d'ell com a Komitas, no? I aquí a l'àlbum també. Bueno, doncs el que es deia, entremig d'aquestes 10
intervencions, hi ha vegades amb trio del quartet, hi ha vegades amb el quartet sencer, i que es poden basar amb uns inicis d'unes composicions molt minimalistes de Tigran Amasyan, però que després les desenvolupen d'una forma improvisada, totalment. Doncs entremig hi ha aquestes peces fantàstiques del Comites, que fan com uns petits trencaments o com una continuïtat de tot aquest argument d'aquests dos àlbums, d'aquests dos CDs, amb un total de 15 composicions. Us he triat unes quantes, les que puguem escoltar avui, perquè l'àlbum és fantàstic, i anem per la primera, que és la primera de la primera del primer CD, que és Traces 1, i aquí formen la formació és en trio, amb el Arset, el guitarra, el jamban, i ell amb el piano.

Anem seguint amb aquest àlbum, anem a la composició número 2 del primer CD, que no us he dit el nom abans del CD, és Atmosferes, i és un ECM 2414 i 2415, que, com us deia, és un àlbum doble de dos CDs. Anem per la primera peça que trobem, que és la segona, per ordre del primer CD del senyor Comitas, que és el Sirani Sartre.

antecedent amb aquest, hi ha el 2015 Mock Rot, que és una, també una, un àlbum fantàstic dedicat també a música armènia, i tres mesos més tard va gravar també per ECM un àlbum que tenim i que podríem portar al programa en un altre moment, Luis y Luso, que és un requiem fet dedicat al genocidi de l'any 2015 que va perpetrar les tropes turques sobre el poble armeni, no? Aquest és tres mesos, com us dic abans, d'Atmòsferes, que és el que estem escoltant avui, però tots són àlbums dedicats amb aquesta música d'Armènia. El d'avui és un àlbum del que es va publicar el 2 de setembre del 2016 i que va estar gravat pràcticament en tres dies seguits, de forma directa, sense, bueno, és una de les grans meravelles d'aquests àlbums, de molts àlbums d'aquests de l'ECM, amb aquestes interpretacions improvisades que molts últimament s'estan fent amb ECM. Anem per la peça, que és la 3 del primer àlbum, que és 13-2, en aquest cas amb quartet.

Després d'aquesta peça de quartet amb molt de dramatisme intensa i contundent en moltes ocasions i amb la que el trompeta feia meravelles, anem per una que és la següent, que és Traces 3. Aquí el trompeta descansa, però veieu aquestes atmosferes creades pel Jan Van i el guitarra l'Herbert Harsett, que són sensacionals. Una peça més tranquil·la, meravellosa.

Seguim l'ordre, hi ha peces molt interessants, com una que dura 12 minuts i 39 segons, que és la unió d'aquestes improvisacions de quartet, amb el trace 5, junt amb Garum A, que és una peça del Comitas. Estan ajuntades totes amb una peça, com us deia, de 12 minuts. No la posarem, el temps està una mica espès avui, i no podem posar peces tan llargues, però us ho explico perquè veieu quin argumentari ha fet servir el senyor Tigran per anar formant aquestes composicions. Fem un salt i deixem, i anem a l'àlbum, al CD número 2, amb una altra peça d'aquestes fantàstiques del senyor Comitas, que és el Suzuki.

Com veieu, no és una música per tots, que poder no ens agradarà a tots, a mi m'encanta. Però sí que té un valor importantíssim aquesta exploració d'aquestes músiques antigues del senyor Comites, junt amb les improvisacions, amb elements electrònics i amb aquestes atmosferes brutals que crea el Jan Van amb els seus samplers i en directe, a més, aquesta unió de tot això fa que sigui un producte admirable, que ha merescut unes crítiques brutals per tots els públics, de totes les revistes internacionals i de tot arreu, i que, tot i reconeixent la majoria que és una música en alguns moments poder difícil, però que sempre te dona un plaer. Jo trobo que és una música meravellosa, que la pots escoltar actualment, la pots escoltar d'aquí 10 anys, serà de les més intemporals, poder, i que, com us dic, aquesta combinació entre l'electrònica i totes aquestes atmosferes, perquè tingueu en compte que aquí no hi ha percussió, però que no la trobo a faltar gent, sinó que més aviat podem faria nosa, no? És un quartet meravellós. Anem per una altra d'aquestes peces fantàstiques i també

I el tancament d'aquests dos àlbums el va crear el Tigran amb una composició d'Isaac Albéniz, una part de la composició d'Isaac Albéniz, que és Àngel de Girona, Àngel of Girona, i una part també de la música que s'anomena Keller Soler, de Comitas. És uns moments, jo crec, per tancar l'àlbum, meravellosos. El senyor Jan Van crea aquestes atmosferes, les crea aquí d'una forma brutal, i jo crec que és una manera de tancar aquest àlbum meravellós d'aquest pianista, aquest jove pianista, amb 29 anys, que ha tingut premis importantíssims com el Thelonious Monk Jazz Piano Competició el 2006, i que porta com a líder actualment 8 àlbums que jo crec que són tots una meravella. Tenim algun de piano sol que algun dia, a veure si el portem, que són extraordinaris, i els hem posat ja, la majoria d'ells, a l'hora del jazz. Anem per aquesta combinació de dues composicions, dos músics molt, a molta distància física entre ells, però d'un mateix que lliguen perfectament i que el sap lligar aquest quartet meravellós del Tigran Anasiam, l'Àngel of Girona i el Keller Soler.

Hem escoltat 7 composicions de les 15 que formen aquest doble CD de l'ECM del 2016 amb el quartet del Tigran Amasyan, l'Arbe amb el seu piano i com a compositor i líder de tota aquesta formació, l'Arbe Ersringsen amb la trompeta, meravellós, l'Elvin Hersen amb aquests tocs de guitarra en moments que semblen molt, molt minimalistes però que omplen d'una manera brutal aquest espai, i el Jan Van amb aquest samplejador, amb aquests samplers gravats i amb samplers creant-los al moment, el moment que estan gravant, amb aquest àlbum gravat en 3 dies, amb molta música improvisada i dedicada al seu país d'origen, l'Armènia, amb peces del senyor Komitas, aquest extraordinari músic, reconegut com un dels músics importants d'Armènia, i que això és un tribut que dona Tigran Amasyan amb aquest músic, juntant aquesta música entre el 1869 que va néixer i el 35, tot aquest argument de Komitas, amb la música actual i amb això, no? És curiós que en algunes crítiques diuen que el gènere d'aquest àlbum és el jazz, la clàssica, el folk, el món i el país. Me sembla que ho fa massa llarg, me sembla que això és la música en general. És la música. Ha sigut l'Edu al control i Ramon Robuster, com sempre, que sigueu bons i sobretot escolteu jazz i una mica de bones intencions, per aquestes votacions, a veure què fem,

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Una altra nostàlgia més en tots vosaltres aquí. Salutacions, una altra setmana més, no? Com passa el temps, eh? Una altra... Ja tornem a estar amb tots vosaltres, eh? Un altre dilluns de 8 a 9 del vespre, no? Els diumenges repetició, de 10 a 11 al matí, eh? Recordant temes que van ser famosos als anys 60 i 70 principalment, no? Encara, com dic sempre, n'hi ha alguna dels anys 50 i alguna, molt poques, de començaments dels 80, però el que és la part que recordem més, no, és els anys 60 i 70. També se'n recordem dels anys 50, vaja, més o menys érem una mica més petits, no? Però els anys 50 i els anys 80, doncs, també, no? Però potser no era ja allò, els 20 anyets que tens, o 25, que ja vas cap als 30 i ja no, a lo millor ja no és tan aficionat, o tens unes altres preocupacions a part de la música. Començarem avui amb uns senyors que han estat, doncs, molts anys. Ara ja, malauradament, ja quasi no sé si en queda un o dos, de cinc eren germans, però avui començarem amb els Vigís, no? Una de les cançons encara dels anys 60, una de les començaments d'ells, un tema que ens parla d'una... que és un estat, em sembla, una ciutat, em sembla que és un estat d'Amèrica. Recordeu els Massachusetts?

Massachusetts era una de les, potser una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquests senyors, no? Aquesta que ens parlaven de, eren australians, no? I però es van fer famosos a Anglaterra i parlaven d'un estat o d'un poble, d'un estat, que un estat dels Estats Units, o sigui que donar la volta quasi bé, donar la volta completament al món. Un altre senyor, aquest també, aquest ve d'Amèrica, no? Aquest és el senyor Neil Diamond, aquest també tenia temes molt macos, en tenia molts de temes, no? De, també molt romàntics, molt romàntics. Potser el més conegut o un dels més coneguts és aquest, la cançó cantada en blau, no? La traducció, no? La cançó seria Son Son Blue, eh? Però el que passa és que és Son Son Blue, més o menys, no? Sí, cançó cantada en blau, segons em va a mi posar la traducció, el senyor Neil Diamond, eh? Segurament que aquesta també la recordareu.

Songs in Blue, cançó cantada en blau, més o menys era la traducció d'aquesta cançó del senyor Neil Diamond, que també recordo jo, segurament sí, últims dels 60 i ja, durant els 70 també, cançons molt romàntiques. A part que hi havia més d'una cançó d'aquest senyor, doncs, que també l'havíem escoltat versions d'altres grups o d'altres cantants, que per almenys jo recordo haver escoltat alguna cançó d'aquest senyor també. Hi ha molts cantants, hi ha moltes d'allò que quan te'n dones compte resulta que tenen cançons que les ha versionat molta gent, més moderna, més antiga. Un tema que està versionat, pues, de fa... Bueno, la van versionar no fa gaire, no? Era la senyora Karina, o sigui que també als anys 70 també era famosa per les cançons que cantava, però aquesta cançó és dos anys, per almenys 200 anys més antiga, més o menys, si mal no recordo, Un tema que es deia Concierto para Enamorados,

Vaja, em sembla, he vingut una cançó que volia entrar sense permís, no? Bueno, aquesta era la que volíem escoltar, el que he preparat per d'allò, la senyora Karina. Aquesta cançó, em sembla que l'original era una cançó escrita, no sé si era pel Beethoven, un d'aquests, no? O sigui que era, segons tinc entès, una cançó bastant antiga, no? Llavors, al cap dels anys, doncs, li han canviat, li han posat lletra, no? I la senyora Karina, doncs, també la va fer bastant famosa als anys 70, aquest tema. El concert del Para Enamorados. I ara, uns senyors que també als anys 70, també, als anys 60 també els vam escoltar, eh? Els senyors de los HH, los hermanos Hernández, em sembla que eren, no me'n recordo, bueno, eren un duet, no? Els senyors que eren los HH, i ja està, no? I un tema, doncs, aquests també eren uns senyors, digues, que cantaven èxits del moment, no? Com aquell Amanecer de Mayo,

aquel Amanecer de Mayo, no? D'un tema, un tema que també l'havíem escoltat en diverses versions, no? Que també era dels, sembla que dels anys 60 encara, eh? O sigui que és dels més antiguets que estem escoltant avui, no? Temes que ens porten després, com dic sempre, bons records, no? Un senyor que també em sembla que estava més acostumat a cantar desamor que d'amor, no? El senyor Juan Bau. Recordeu Juan Bau? Sí, home, als anys 70 també va ser bastant famós, tenia cançons molt romàntiques com aquesta, Devuélveme el amor.

El problema de l'amor, un altre tema molt romàntic, no? Com La dama de l'amanecer o que era, com se deia, L'estrella de David, no? Eren temes molt romàntics, no? Però més aviat eren quasi bé de desamor, no? Aquestes cançons així, en comptes d'amor, no? Temes que eren, sí, per ballar agafadets, molt maques, no? Espero que sí, que us estiguin agradant. Aquest era més conegut, aquest el vam donar als anys 70, bueno, doncs va ser també quasi setmana, si una setmana no, l'altra sí, creia algun èxit, no, el senyor Camilo Sesto, Camilo Sesto, quants èxits ha tingut aquest senyor? Segurament que mirem la discografia, en té una pila. Algo más.

algo más, ¿no? Que una veu, el senyor Camilo Sesto, un dels tants temes que tenia, no? Quan tenia, pues, com deia, doncs, quasi bé va durar una temporada que potser cada setmana o cada dues setmanes traia un èxit nou. Segurament que l'heu recordat, aquest senyor, eh? Perquè aquest no es pot oblidar. Era quasi bé obligat a escoltar-lo, com deia. Continuem aquí amb una música una miqueta més antiga, no? Mogudeta, no? Perquè era un estil una mica més mogudeta de música del senyor Josep Guardiola, eh? Un dels temes, pues, un tema també que tenia moltes versions, aquell del quan, recordeu aquest tema?

Dime cuándo, cuándo, cuándo, ¿no? El senyor Josep Guardiola era un dels temes més famosos. Vaja, ell en tenia també, aquest senyor també era un d'aquells que tenia molt bon repertori, segurament que tots recordareu el Josep Guardiola dels anys 60, no? Recordeu, hi havia un programa que es deia, que hi havia la música aquella, no em surt el nom, però segurament que recordareu que demanaven cançons, no? D'Espanya per les espanyoles, ara, m'ho ha sortit, no? Un tema, recordareu, perquè quasi bé, tothom, a vegades anaves pel carrer i tot arreu senties allò, ara com ve el bon temps així, quan fa bon temps que hi ha les finestres obertes i anàvem pel carrer jugant de canalla i hi havia quasi totes les cases tenien la ràdio posada amb el programa aquest, no? Que demanaven cançons gent de l'estranger, bueno, gent que estaven a l'estranger, no? Hi havia, doncs, cançons com aquesta, doncs, n'hi havia moltes que demanaven moltes cançons d'aquest estil. Continuem ara, continuem amb la nostàlgia, continuem amb un senyor que també als anys 60 ja era famós, últims dels 60 i els 70 també, el senyor Llorenç Santa Maria, no? Aquest també tenia temes molt romàntics, com aquest que deia, Para que no me olvides.

Para que no me olvides, no? El senyor Llorenç Santa Maria, doncs aquest senyor també tenia molts èxits, també dels anys últims dels 60, no? O sigui, havia sigut, segurament que us ho he dit més d'una vegada, no? El senyor era del 766, no? D'aquí, de Mallorca, no? El senyor era el cantant, no? Doncs després va continuar en solitari. El grup, no sé si es va desfer o va desaparèixer, el que va passar, però del grup no s'ha... Quan ell va marxar ja no se n'ha sabut gaire coses més. Ha passat a més d'un grup, que potser eren grups famosos, no? I quan ha marxat el cantant, el resto, doncs, ja ha plegat. Continuem amb uns senyors, aquests també eren famosos a últims dels 60, comencem més dels 70, senyors de Los Puntos, Segurament que recordareu aquest tema que deia «Esa niña que me mira».

esa niña que me mira a los puntos. Aquesta ja era una cançó ja d'últims dels anys 70, ja segurament que la recordareu també, no? Els que... recordar-les, espero que les recordem totes, com aquesta que es posarem ara. Aquest senyor no sé si va tenir dos o tres cançons només que van més o menys conegudes, no? Temes, sí, sembla que eren també començaments mitjans dels anys 70, el senyor Valen, recordeu? Un senyor que cantava una cançó que es deia La mano de Dios.

Valen, La mano de Dios. L'ho recordat, aquesta? Segurament que sí, perquè aquesta també... Potser no la vam escoltar massa temps, però sí, sí que va ser un tema doncs, que en el seu moment doncs, va ser bastant escoltada. Una senyora que també triomfava a començaments dels anys 70, no? Que era també temes molt d'allò, molt macos, la senyora Maria Ortiz, recordeu? Segurament que sí que la recordareu, que era estil d'allò, anava una miqueta folk, d'allò música folk, no? Segurament que recordareu la cançó aquesta que deia No sabes cómo sufrir.

No sabes cómo sufrí, no? La veu de Maria Ortiz. Aquesta senyora tenia uns temes així molt romàntics, no? És, eren temes que... Bé, els vam escoltar, no? Els anys 70, sí, els anys 70. Hi havia... O sigui, per almenys, no sé si és per l'edat o què, però ens recordem molts més que els dels anys 60, no? Perquè resulta que hi havia més música que venia de fora, també hi ha, no? I amb els casets i tot això, em semblava que podies tenir més música desada, no? Perquè, clar, no era el mateix dur 12 discos a sota el braç que dur 12 cançons amb un caset, no? Després ja, últim, ja va venir, bueno, o més tard, ja va venir el que és el CD, no? I però els casets no, em sembla que la música tampoc era tan, se sentia tan bé com potser com un disco, no? Però mira, per anar por ahí, doncs, per portar l'escoltant amb el cotxe i tot això, em sembla, per almenys era més còmode, no? I eren temes, doncs, que escoltàvem quan sortia, quan era principalment de cara a l'estiu, no? Doncs sempre treien aquell d'allò, aquell recopilatori de los grandes temes de l'any, no? Segurament que recordareu moltes versions de molts casets, no? D'això, de lo que era lo más escuchado de l'any, los mejores versiones de l'any, o coses així. Segurament que tot això ho recordareu, no? Als anys 70 hi va haver molts d'aquests casets. Continuem aquí, continuem amb la nostàlgia, continuem amb una senyora... Aquesta ja era a últims dels anys 70, quan triomfava aquí, però també venia cançons que vam escoltar bastant, eren famoses, i ella va fer la seva versió com aquesta. Quiereme siempre. La senyora Paloma San Basilio.

Quierem Siempre, la senyora Paloma San Basilio, no? Aquest era un tema una mica més modern, no? Era una versió més modernitzada del que era la clàssica Quierem Siempre, no? Que era un tema, doncs, bastant conegut als anys 60 i 70, també. Els que també als anys 60 ja eren coneguts i que després als 70 també, però no gaire, no sé si vam sortir gaire temps als 70, però als 60, si els senyors de los cinco latinos, no? També tenien també tenien un munt de temes com aquest. Tu eres mi destino.

Tu eres mi destino, la veu de los cinco latinos, un altre grup, doncs, que als anys 60 el vam escoltar bastant, amb temes, tenien molts de temes, molt romàntics, uns altres versions una mica més, potser una mica més mogudetes, no?, però eren temes... Aquesta sembla que la cantaven l'any 59, ja, eh?, o sigui que ja devia ser abans d'allò, perquè aquests senyors em sembla que abans de venir aquí a Espanya i quedar-se aquí a Espanya ja, doncs aquests havien actuat, em sembla, a Nord-Amèrica i tot, o sigui que allà més o menys a lo millor, doncs, cap a la part, doncs, del sud de Sud-amèrica, ai, de Nord-Amèrica, no?, doncs a la part que era allò de, que era més castellano parlante, que en deien, no?, que no parlaven tant a l'anglès, vaja, hi havia molta gent, doncs, que potser eren immigrants i tot això, de la part de Sud-amèrica, no?, i doncs havien actuat, et sembla, i eren famosos a Nord-amèrica, aquests senyors, i després ja van venir cap aquí a Espanya, i ho van acabar de rematar aquí, no?, segurament que no m'ha escoltat aquesta cançó. Bueno, i ara, doncs, ja l'última cançó que podem escoltar avui. Un tema que ens porta... Ara anem a Itàlia. El senyor Nicola Di Bari, que ens porta una història d'amor, no?,

Ya no estás más a mi lado, el señor y la historia d'un amor. El títol és la història d'un amor, ja no estàs més a mi lado, potser també si dius això de ja no estàs més a mi lado, no? Segurament que també recordarem a començar aquesta cançó. El senyor Nicola Di Bari ens acompanyava aquests últims minuts, ja aquest tema ja és l'últim que hem pogut escoltar, un tros del tema que hem pogut escoltar, ja acabat, s'ha acabat el temps, ja, doncs ja més o menys una horeta, no?, entre la salutació i la despedida, doncs una horeta amb tots vosaltres aquí, la nostàlgia de Calafell Ràdio, sabeu, Pep Cosidó, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre, no?, els diumenges al dematí de 10 a 11 a la matinada, no?, escoltant temes que van ser famosos. Com dic sempre, espero que hàgiu tingut una bona hora, no?, que hàgiu passat molt bé i que ens tornem a trobar la setmana que ve. Salutacions a tothom. Molt bona setmana.

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!